Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
5: Tinc els meus límits, Alberto.
6: Ui, ui, ui.
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck? Jo vull fer...

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 2:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Som afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia, més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir, després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop de timó a l'educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
3: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
1: Poques gràcies. Allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
3: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
3: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria apostar per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.
5: Catalans, catalanes, a les 2 de la matinada i 5 minuts inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, una cosa, és que ho feu expressament, ens heu deixat aquest estudi que sembla un congelador. Ens voleu...
1: Sí, no sé per què.
0: Abans de començar.
1: No sé per què. Jo pensava que era culpa teva, això.
0: Quin fred.
1: Fa molt de fred.
0: Home, entre que s'estigui bé i que estiguem a punt de que ens quedin els llavis morats, hi ha una diferència. Sí. Bé, avui és dimecres 23 de setembre, el primer dia de la tardor. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un dimecres assolellat i estiuenc, matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors, i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boira matinal i algun núvol baix a l'Ebre, i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. Engega la tardor, i això què vol dir? Que tenim les primeres baixes al programa. Marta Vian, un petonet des de la ràdio, que la tenim una mica fotudeta, i ja estava pioca i avui ha acabat de caure, refredada a casa, al llitet ben calentona. Per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, ho deies, a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica, i avui a Calella, al Maresme, veuran sortir el sol a les 7:38. I aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara Garcia, molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Jo li envio també un petonet a la Marta. I avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva.
0: Ui, a veure.
3: El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu: mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara. I no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, home, que no li calia anar al gimnàs. No entrenen cada dia?
3: Clar.
2: Entrenava a casa.
0: No ho sé.
3: Però si fins i tot a ell li fa pal anar al gimnàs.
0: Què
3: no a mi em consola.
0: Com a excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
4: El tema és si li fa pal bon dia. És si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs,
0: clar.
4: És a dir, per una qüestió de l'espai físic, o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol segur que no.
0: No? Perquè, clar, és que et fotre't al gimnàs a vegades fa mal. No, pots sortir a córrer, clar. Bicicleta, fer esport a l'aire lliure...
3: Ell deia això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
4: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents, que a aquestes hores sortiu de casa per anar corrent amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, amb els dos protagonistes del dia d'ahir, tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada de l'Aliança Catalana, que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Mm-hmm. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar-ho, tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
4: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6
4: del matí. I el que no t'he explicat, que t'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

0: dai, buongiorno a tutti gli mattinieri. E sapore di sale da Gino Paoli, un cantante classic della Vela Italia, una canzone che podria suonar mentre estem perduts en la immensitat del mar, navegant cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Cerdanya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey.
0: Sí.
2: Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes, el número 1 del top 100 nord-americà de Billboard. Ai, ai.
0: Això és Nadal? Això és cançó de Nadal?
2: No.
0: Ah, val.
2: Normal i corrent, eh?
0: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
2: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
0: Això és una bestiesa, eh? És una bestiesa.
2: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
0: All I Want for Christmas is You.
2: Sí, exactament, aquell etern, eh? Doncs a Spotify, que sàpigues, aquesta cançó es va publicar encara no fa un any i ja acumula més de 700 milions...
0: Quina bestiesa!
2: ...de reproduccions. Una bestiesa, i a més nosaltres pràcticament no la coneixem.
0: No.
2: Perquè és un estil musical tan nord-americà...
0: Molt americà.
2: ...que aquí arriba molt poc. A veure, la cançó de Langley té tots els ingredients de country, Texas, barrets cowboy, botes de vaquer, Jack Daniels i un cor trencat.
0: Clar.
3: És perfecte.
2: És una combinació imbatible a la terra de Donald Trump i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
0: Esperem-nos. Que Mariah s'està descongelant. Recordem-ho, catalans.
2: Sí, en tot cas ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans perquè just avui falta només una estació de l'any de tardor.
0: No, per favor.
2: Perquè arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
0: Aixugot les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó, Àlex. Que vagi molt bé.
2: Tot tontet, tota la nit.
0: Fins demà. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
4: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi 3 dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
0: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol de donants de medula òssea.
5: El 2025, 486 persones inscrites al registre van fer efectiva la donació per pacients a Espanya i en 29 països més, un 14% més que el 2024, i la xifra és la xifra més alta. Una altra dada bona, es van fer també 846 peticions de donació de medula, un 18% més que l'any anterior, un altre rècord, i a dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és del 90%. Enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medula Òssia. I la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
0: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Ot Serra.
6: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges.
4: Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim al Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS amb una locomotora de vapor entre la neu o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
0: I el poble d'Avinyó han fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: ser més bonic el cant de la senyera?
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor,
2: pell de gallina.
0: Ara. Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs la presentaran al concurs World Record Guinness. Als matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora d'aquest projecte.
3: Em va sortir la idea de fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: Recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3, Sóc i serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: Hem fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més.
2: D'història.
4: De llengua.
2: De veneres.
4: De balls de bastons.
2: De cuina.
1: I el guanyador d'aquesta segona edició de Sóc i seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
1: Torna.
2: Sóc i seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
2: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents!
5: Doncs aquesta segona temporada de Sóc i seré arriba amb moltes, moltes novetats. Per començar, la localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer amb un castell, aquest any amb una colònia, i això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi aquest any és de 50.000 euros, és a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros, i aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves... Bueno, doncs hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura, història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre, i l'última cosa que va fer la Diana TV3 va ser guanyar Zenit 2. Vull dir que és meravellosa.
0: I què més ens ha explicat l'Àngel?
6: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Sóc i seré.
5: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Sóc i seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries, i al final aquest concurs, no?, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya. I això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament. És a dir, hi ha des de la, bueno, o sigui, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys. És a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona. Hi ha gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar. És meravellós, o sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
0: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Sóc i seré.
2: I des dels matiners us convidem a veure-li, també us anima, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
5: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3 després de Telenotícies, perquè ve una nova temporada de Sóc i seré, que és de veritat meravellosa. M'està mal al dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no veu la primera, mireu aquesta, perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si el faig també perquè m'agrada. Doncs m'agrada compartir les coses que m'agraden, i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després del Telenotícies, Sóc i seré.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Miquel Bernadou, protagonista de La bola negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
6: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
7: Investigar me ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que está ya una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, y con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, jóvenes como hablando de la guerra como de una forma muy nostálgica, ¿no? O sea, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia y no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, una guerra civil fraticida en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más la paz.
0: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
3: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camilla. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho ha explicat així a la BBC.
4: He went,

0: Es va explicar el calvari que va patir.
1: Em sentia sol, o tenia problemes amb mi mateix o algo, i em refugiava al mòbil, i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més. Què més? També conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etcètera, etcètera. I alguna més, pues, conducta a casa, una mica de crits i soroll, saps?
0: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
2: Qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs. I tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
0: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana. Un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
3: El Barça perd 17 jugadors.
4: La botifarra amb mongetes.
0: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
5: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... La barba! De Jordi Turull.
6: Ara!
0: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
7: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
8: Amor tòxic. Però, reforç intermitent.
9: Cecília, però un moment. Dius amor, odi, tòxic, amb Renfe. T'has tatuat un vagó de Rodalies.
7: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
9: Sí.
7: Llavors per mi baixar a Barcelona
9: i
7: sempre
9: quedar-te tirada és una cosa romàntica.
7: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins d'un túnel sense il·luminació en un regional express.
9: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
7: sí, molt romàntic.
10: Matiners. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor. Un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres!
10: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
8: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias, el cantant celebra que fa 83 anys.
12: No m'ho puc creure!
8: Nosaltres tampoc, i també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes, i acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
10: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia, matiners!
14: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
13: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor, que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts, molts, molts, molts ànims, i, mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors. Vinga, a tope, bon dia!
14: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 11:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una 70ena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització als jutges.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boya, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema. O destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes. I, a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Poques gràcies, allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar als canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt
0: que vagi
1: bé.
0: Anant. 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titula El Periódico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU. Això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia. És el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Un pas clau puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada, Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra. Treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula L'amnistia s'obre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vivas i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula L'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, La Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Com som, eh? Repassa la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de roses a Galícia?
10: Un veler, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa, que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs l'urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex, amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són bastant...
0: Són espectaculars, eh? Sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Mm. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 3:15 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. No em cansaré de dir, també, en emissió conjunta per ICAT, que ens encanta que els inquiets oients de la Ràdio Inquieta també ens escoltin cada matí. Ho estàvem dient fa pocs moments amb l'Anna Alfonso. Ara us ho expliquem una mica millor, perquè en cultura avui protagonistes, oques grasses. L'has triat tu, aquesta cançó, Maria, o no?
1: Mira, és de les meves preferides. I és de veritat, eh?
0: És que mira,
1: m'has vist, que l'estava mig cantant.
0: Molt bé, sí. M'encanta. Ho hem dit, també, que Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als quatre concerts del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
9: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda usonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades, atenció. Les noves, bueno, recordem que de fet va ser una bogeria,
0: sí, sí,
9: no,
0: sí,
9: per
0: sí.
9: aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir així.
0: Jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 sí. que els haguessin omplert, t'ho dic.
9: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats doncs, ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
9: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I, per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
9: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
11: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món i, per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
9: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, fundada l'any 1951, oferirà una espectacular gala acrobàtica que combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Tambors xinesos.
0: Marxem, en aquest cas, cap al Lliure de Gràcia.
9: Sí, perquè acull l'estrena de Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure en els orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres.
12: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un...
9: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de l'Iran de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
0: I per acabar, un apunt, tanca el Teatre Principal de València.
9: Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals i, de fet, des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions per dijous.
0: Ja et tenim aquí. Avui...
9: Ja tornes d'aquí.
0: Ja no hi ha la Marta Viana, per tant ens hem de reorganitzar a Catalunya Ràdio. Arriba el moment de la dada, Maria. Marc Corado, bon dia, benvingut de nou, tercera vegada ja que et saludo, però avui ho faig ja per la porta grossa perquè has de participar també a la dada Maria. Maria, què m'expliques?
9: Avui Àngel Llaça és el protagonista.
0: Sí?
9: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
0: De moment no em diu res, avui.
9: És igual.
0: No ho sé.
9: Sabem que avui, de fet, estrena la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho hem explicat.
0: Sí, n'hem parlat. Ah, sí que el tinc despert.
9: Ei,
0: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical.
9: Sí.
0: Home, però a veure, això l'Àngels ho sabrà. Però li has regalat la dada Maria.
9: Veurem, a veure
0: no
9: si...
0: No m'agrada, això és favoritisme
9: si tot,
0: absolut. A veure, un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
9: Vinga, de fet aquest és ell, no? Aquest
0: sí,
9: que clar, sentim.
0: Sí.
9: Si algú moment, tenia algun dubte.
0: Si no em falla l'oïda... Què?
9: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
0: Sí? Vinga, va, Maria.
9: Serà la tercera temporada que el fan. Per això, avui, us pregunto...
0: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
9: La tinc. La tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry?
0: Uau!
9: Quin any en català?
0: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens dirà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel.
9: S'ho sabrà o no?
0: Marc, Lara, Canalies. A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
9: Sí, quin any es va publicar en català, la novel·la?
0: A veure, l'Àngel l'està contestant ara. Clar, ens ho deixa nosaltres. Perquè... No, jo crec que...
9: No, sí,
0: l'Àngel és legal.
9: Està al llit allà, no crec.
0: Està escrivint, espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta, atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
10: Jo dic 87.
0: L'Arc.
8: Ostres, és que anava anant també cap al 80 pocs. Doncs va...
0: Jo dic 80, jugarem. Jo dic 80.
8: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però vaja, direm 78.
0: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
10: Marc Jurado! Oh!
8: Gràcies per no deixar-me dir el que volia.
0: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
10: 1959.
0: Imagina't, 1959.
8: He guanyat perquè també te'n poso més, però vaja, ostres.
10: Apa, no ho hagués dit mai. Tampoc. Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes, més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
0: L'Àngel diu és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
10: Sempre diu joder.
0: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català.
10: Sí.
0: Sí, Àngel,
10: en català.
0: Sí, en català.
10: Busca-ho.
0: Un petonet, Àngel. Gràcies, Maria.
10: Fins ara.
0: Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol, Roger, que ens heu preparat per avui.
13: Doncs mira, els dos protagonistes del dia. Tindrem a José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que ha encarregat de redactar la sentència de l'amnistia. Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, Rosa María Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat pareta que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les presons i històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, avui amb José Coronado. Home, mític, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
0: Quina meravella!
13: Fantàstic.
0: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el matí de Catalunya.
13: No en podem tenir 16 avui? No,
0: avui
13: ja ho tenim fet. Va,
0: gràcies, Maiol.
14: Tarda, anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
15: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
16: Això 100%.
14: Fem memòria.
17: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
14: I si cal, ens posem romàntics. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
17: Sí?
14: Exclusiva.
18: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: 10 anys.
20: Els llums s'han apagat.
21: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
19: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
21: I ho farem amb un programa especial.
19: El dimarts 29 de setembre.
21: Amb els col·laboradors d'avui.
19: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
21: 10 anys d'esports.
19: 10 anys de ràdio.
21: 10 anys de Tot Costa.
18: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
22: Catalunya Ràdio.
18: Els matiners.
0: Mònica, molt bon dia.
16: Bon dia, matiners.
0: Com estàs, Mònica?
16: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no m'agrada escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
18: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
20: A punt, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si aquí a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
20: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, allò que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i no s'està percebent, a més no hi ha bolets, però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que arriba la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Molts arbres, tipus, no sé, avellaners, cirerers, alguns bedolls. Com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha quedat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaire de tardor. No,
0: és mentida. No té res a veure,
20: Les conseqüències de l'estiu, per anomenar aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ensuma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
0: I si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
20: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa, és el
0: bon
20: que passa per aquí dalt.
0: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
20: Dia de sol a tot arreu, un dia tranquil. Un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir. Avui quedaran entre els 30-31 graus a gairebé tot arreu. Potser les més altes 32-33 al sud i a les comarques de Ponent. I això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més. I a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment. No ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però si algun front que vagi arribant, que la temperatura dilluns-dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya. S'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
0: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
20: Vinga, bona tarda.
0: Adéu.
18: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Ai, el teatre. Que important que és regalar teatre a les persones que estimeu. De fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat. Regalateatre.cat i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre, evidentment. Tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo els matiners, que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
22: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
0: Bon dia. Veig que estàs al cotxe i cap on vas?
22: Cap on vaig? Bueno, soc de Massaret de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars, ja porto estona donant voltes per aquí.
0: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
22: Si d'hora és 3:45, tu mateix. Jo soc d'aquelles persones que poso als carrers, saps?
0: Escolta'm, doncs... Digue'm.
22: A les 4 del matí ja estic recollint els diaris a Girona i som-hi, a repartir diaris.
0: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
22: El tenim bé.
0: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
22: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia, què tal?
0: I tu des d'on ens truques, Pere?
23: Des d'Aigua Freda.
0: Quina temperatura tenim per Aigua Freda? Perquè queda una mica el poble.
23: Sí, sí, sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 a aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca, fresca.
0: Has intentat treure el nas per veure si hem notat aquesta davallada?
23: Sí, ara que he intentat treure els gossos, no t'amoïnis com ho miraré. Ho comprovaré.
0: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
23: Re, pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes, Pere?
23: Treballo a Barcelona. Pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
0: Oh, quina feina més interessant.
23: Sí, sí, sí. Home, més variada, perquè sempre són coses diferents, però molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs sí, Pere, nosaltres...
23: De tot i de res.
0: Nosaltres t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos, tens el número 2.
23: Moltíssimes gràcies.
0: Records d'aigua freda, Pere.
23: Adéu,
0: que vagi bé. I també en David, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, David?
2: Jo des de Canet.
0: Des de Canet de Mar, home. Escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes... Sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
2: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
0: La modernista, que la teniu ja, no? És properament.
2: Des d'aquest cap de setmana.
0: Ja la tenim aquest cap de setmana?
2: Sí.
0: Però jo crec que fa
2: divendres a diumenge.
0: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts... Escolta'm, sí. No pareu.
2: Fem la festa major de Sant Pere i l'allarguem tot l'estiu.
0: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
2: Moltes gràcies, Matiner.
0: Una abraçada, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Perdoneu-me la castellanada, que la persigue la consigue, no es diu?
3: Bueno, sí, això diuen.
0: Has dormit bé, Guim,
3: bé,
0: o no?
3: Molt bé, cada dia millor, ja pensant, a veure demà si puc tornar a trucar. Sí, sí.
0: Doncs escolta, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
3: Molt bé.
0: Número 4, Guim, una abraçada.
3: Clar,
0: que vagi bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: Música optimista per celebrar que avui a les 2 de la matinada i 5 minuts hem arribat a la tardor. Per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona.
1: Entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho faig.
0: Que bo que ets, que bo que ets. M'agrada, m'agrada.
1: Però doncs votaria l'1 o el 2, eh?
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Bé, com que ho ha trucat molt al Guim, doncs vinga, el 4.
0: I és solidari. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també.
1: Bueno.
0: No?
1: Veurem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Maixabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la quan no la coneixia.
0: Sí.
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb el...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
1: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa. Escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després. Un petó.
2: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest concepte.

0: 54 a delta.cat.
1: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies?
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és una cosa que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda. I vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també, doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia esta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia este truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach, doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament, tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes, també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i bueno, i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va, de la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el

0: Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
1: Los esports de lluita no han existit a totes les cultures sempre. Lo que passa que los japonesos, los asiàtics, lo que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practique. Això és lo que no hem sigut capaços de fer en molts esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. Suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és lo que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya pues, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
2: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
2: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres. En qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama, amb la fulla blincada cap endins i bueno, i esmolada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? De fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir, oh, soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però hi ha una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoves i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarrodes es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut, van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es feien servir pi pinyoner, un pi que té un gras que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenia, esclar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirat i molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta, eh?
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el meu pare, la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, vam haver d'acomiadar 2 treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any... manteniment és molt inferior. I bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilles, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalent. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de soc arrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no se sap mai,
1: Sí, sí, sí, però, esclar, avui queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, tu no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però, bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto. Sí.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i, en fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai. Aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa. L'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya. Però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
6: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
6: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
7: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
7: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte. I de fet... Digues.
7: I de fet, això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat doncs descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
3: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
7: Doncs, Anna, m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
8: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
7: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
8: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre combinava amb els meus estudis. I a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada que tinguin més talent de vida, i amb ganes de tornar al poble, doncs vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesis doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
8: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo al dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també i sempre és d'estirar i deixar i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
7: Perdó.
3: Digues, digues.
7: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
8: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Vixaurri, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella, també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
8: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat. El ramat és d'un altre noi. És d'en Josué, de Capri Omega. I estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final va tirar avant. I ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça, que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
8: Doncs és més jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva, de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però aquesta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client, també.
7: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
8: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans, i la llet sempre és 100% constant, i aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
8: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè en 7 anys vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a après a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se dona una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
8: Doncs, mira, un dissabte al matí, però t'arriba per correu electrònic i estava la meva parella i jo normalment acostumo a tirar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i, mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria. Té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana, a vegades, no?
8: Sí, sí.
3: Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
8: Sí, moltes gràcies.
7: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi han. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: El vodka caduca? El vodka és un licor pur elaborat amb ingredients que es poden destil·lar en alcohol, que inclou qualsevol cosa, des de patates fins a fruites i blat. En general, el vodka arriba a tenir una graduació d'un 40% d'alcohol per volum o superior, el que el converteix en un licor pur quan se serveix sol. L'alt percentatge d'alcohol del vodka el fa increïblement inhòspit per a la vida microbiana, per a la qual cosa és essencialment immune al deteriorament bacterià per sempre. Els bacteris no poden esperar sobreviure en una ampolla de vodka, així que ni tan sols cal preocupar-se en cercar la data de caducitat. Tots els licors base, inclosos la ginebra, el whisky, el tequila, el rom i el vodka, tenen una vida útil estable, cosa que significa que no poden caducar en una ampolla sense obrir. Els experts de la indústria suggereixen llavors consumir els licors dins dels primers 6 a 8 mesos per aprofitar els sabors màxims. Però, novament, no hi ha perill de que la beguda caduqui, només una possible pèrdua de sabor subtil. L'alcohol s'ha de guardar en un lloc fresc i fosc. I això inclou el congelador, probablement l'àrea més fresca i fosca, per preservar-ne el sabor i evitar-ne l'evaporació. Les begudes com licors, cordials i altres begudes especials de pseudocòctel com l'amaretto o el limoncello poden caducar a causa dels seus ingredients agregats, com sucres o saboritzants.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
4: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
2: Salut activa.
5: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, amb el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. Vull dir, és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
4: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. A hores d'ara tenim congestió, doncs per exemple, al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també l'AB20, en aquest cas de Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, a la ronda de dalt i a cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs, també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant, sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments, amb núvols més baixos, cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, amb molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I, de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran en el debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
6: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
5: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
2: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
7: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
8: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
7: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
2: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
9: En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso. Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso.
2: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú? Lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
10: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
11: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
2: Set i 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
12: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida, una vegada hem conegut la incidència.
2: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
13: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
14: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
2: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
15: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins ara la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
2: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
16: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
17: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
16: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
2: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
18: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
19: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
20: Fa 2 temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
2: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
21: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
22: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenó lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
23: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
22: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
2: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les 2 últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la 2a victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
24: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
2: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
0: El port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
1: A diferència de l'any passat, doncs, ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs, anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Thaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.

0: Han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
1: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
0: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
2: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2025.

0: En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
2: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
0: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
4: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
5: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
4: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món, i el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
0: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés, amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
6: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu molt, que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, i jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servei.
0: Doncs expliqui'm quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans.
6: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil, i sobretot com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament, nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes, gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques. I per tant, estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja amb tot el tema de centres de dades, etc. I per tant, jo diria que és una eina de present, no ja de futur, sinó de present.
0: La intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes, d'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
6: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular. Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia. I està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
0: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
6: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
0: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona, després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
0: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa, en concret, de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
8: Això s'ha estès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta. I d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
9: Ha estat complex la identificació de totes les persones perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
0: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport, durant aquest mandat, als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
10: Un catàleg de serveis de més gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs, s'han sumat 18 iniciatives noves i que, té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
0: Deu minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
11: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
12: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
11: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
0: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
13: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
0: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que, segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
14: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
15: Fa 2 temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
16: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: La greu lesió de genoll de Nico Joaquini deixa el centre d'esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
17: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres i és que quan pitjor, millor.
0: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
18: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
19: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
18: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Com allà?
6: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, pues ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i el Papiol a Barberà i a Mollet en sentit nord. També hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa Badia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Desperta la tardor, però només com a postureig.
5: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta, però en general aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant, a mig matí ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i en algun cas bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda, per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran està entre els 28 i 32 graus. Per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una 70, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la regió metropolitana nord del sistema d'emergències mèdiques, Antonio Carballo.
6: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
7: Ha estat complex la identificació de totes les persones perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
2: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
8: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
2: aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública, i això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
9: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
10: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
9: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
2: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fan al marc de la setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
11: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
12: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia, i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta. No? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
2: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara la Mont Carvajal.
13: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
14: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
13: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
2: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
15: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
16: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit, de moment, és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia, perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues, i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils, 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Semblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
17: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
18: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus, doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
17: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments, que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.
2: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
19: Fa 2 temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
2: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
20: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip vallesà i el barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró el Josep Maria Espà.
21: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada, 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva quarta Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits als anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5-10.
2: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 penjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrid, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
0: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat

Entrades per als quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les quatre actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: Urà és probablement el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. De seguida anirem fins a les portes de la cambra per parlar-ne a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en xarxa sobre aquesta qüestió.
4: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
3: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra.

i Puig, al barri de Sant Andreu de Barcelona, després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert el servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora. Una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora... Està difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i l'optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís, sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment doncs, afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet doncs, que el número de persones que necessitaven assistència mèdica considerable ha augmentat molt ràpidament i, més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, Protecció Civil de l'Ametlla, ha estat doncs, d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes i de poder garantir doncs que hi havia altres espais amb dignitat, no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
2: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que, per tant, els pronòstics són incerts, si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, alcalde, perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
2: Bé, doncs, els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafocs, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici, per tant, tots els cossos estan coincidint en que, més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte. De fet, fins i tot, més enllà dels passadissos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades, i per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també aquí hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior, sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
2: Sí, de fet jo, una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs, a la gestora era doncs, si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament doncs, volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord doncs, reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva, que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica. No? En aquest sentit, es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit doncs, que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fes falta més a llarga durada, ser traslladades ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones doncs, continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
1: Doncs pendents d'aquesta última hora, també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat, en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig, n'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment, i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: Serà també, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
4: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals, o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però la OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques. I Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I, esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretària general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. La compareixença arriba al mig del debat sobre un debat general de què fer amb l'educació, de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern ahir, va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps en la seva intervenció. Els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú. Després Illa pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mont Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
7: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
8: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre del Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar-lo.
7: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència i que es doti de recursos per controlar-ho.
1: És temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
9: Bon dia.
1: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
9: Sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4. Per tant, el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
10: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
9: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindrà aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe explica per què creu que se'l mereix.
11: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
9: A Primera Federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a Segona Federació la temporada passada. Té també experiència al filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Jané a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
12: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
9: L'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
13: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenó lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí la Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
14: Seguramente tiene motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
13: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
9: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com hi arriben.
15: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
9: Doncs aquests dos partits, a les 6 i a 8:45 a Reus. Demà t'explico qui ha guanyat.
1: Molt bé, gràcies, Cristina. Fins demà.
9: Fins demà.
1: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret, fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
16: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
17: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
16: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
18: Bon dia, Helena.
1: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
18: Ara aquí mateix, a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona, hi ha una certa calma. Com heu anat explicant, al llarg del matí hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari, havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum ni es veu negre a conseqüència de l'incendi perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs, l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
1: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde doncs, de l'Ametlla, que no es tem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Territori 17.

0: És dimecres 23 de setembre del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, com sempre, repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per l'entrevista, on la Laia de Déu parlarà sobre la Fira de la Carbassa de Sant Feliu amb en Dani Fonoll. Després, com sempre, 9:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè fem una miqueta de conversa i ens comentem els tuits. I acabarem el programa avui parlant sobre economia. En concret, analitzarem per què les empreses de la intel·ligència artificial ara demanen no córrer tant per desenvolupar una tecnologia. I això ens ho explicarà i farà aquest anàlisi el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, Joan Carles Arredondo. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Millorar la connexió entre els municipis, potenciar el transport públic i avançar cap a una mobilitat més sostenible. Aquest és l'objectiu de la nova oficina de mobilitat d'Osona, que ja ha començat a treballar en una estratègia de mobilitat que es contempla sota 39 actuacions concretes. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Osona ja té una oficina de mobilitat. El nou servei s'ha presentat aquest dilluns a la sala de plens del Consell Comarcal i neix amb l'objectiu d'impulsar l'estratègia de mobilitat que s'ha treballat durant els darrers anys al territori amb la participació d'entitats, administracions i organitzacions de la comarca. Ho feia tot explicant un exemple al president del Consell Comarcal d'Osona, Marçal Ortuño.
2: Tots nosaltres en algun moment hem tingut alguna conversa que et fa donar doncs, d'una família qualsevol d'Osona que pot ser una parella, que un sigui de Centelles, l'altre de Tona, i que treballin a Vic, no? I tot això ho fem amb vehicle privat, bàsicament, perquè la xarxa que tenim de transport públic és una xarxa doncs, amb un model molt, molt caducat.
1: L'oficina, que ja està en funcionament des del passat mes de juny, serà l'encarregada de coordinar i impulsar les actuacions previstes. També donarà suport als ajuntaments, farà d'interlocutora amb altres administracions i treballarà per aconseguir finançament per desenvolupar les diferents mesures. La seva creació ha estat possible gràcies al compromís de 37 ajuntaments d'Osona que participen en el projecte. L'estratègia de mobilitat contempla 39 actuacions agrupades en 4 grans àmbits. Arnau Basco és el conseller de mobilitat.
3: Un pla d'accions que recull de manera integrada tot el que hem treballat, tot el que hem diagnosticat amb accions concretes, amb accions que a vegades, i m'agrada també posar-ho de valor, a vegades depenen de nosaltres i a vegades, quan parlem de mobilitat, accions que són més complexes i que, per tant, les competències no les tenim nosaltres i que, per tant, doncs, el repte és que entre tots les puguem aconseguir.
1: Entre les mesures prioritzades hi ha la coordinació dels horaris dels autobusos amb les connexions de tren, l'avanç cap a una unificació tarifària, la millora del servei ferroviari i la connexió de les xarxes urbanes i interurbanes dels carrils bici. També es preveu crear la taula de mobilitat d'Osona, un espai estable de participació amb les entitats i organitzacions de la comarca.
0: I el debat dels residus de Ripoll s'estén al Consell Comarcal. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: El mateix estudi de costos del tractament i la recollida de deixalles i del manteniment de l'abocador clausurat Ripollès 3, que ja havia generat controvèrsia al Consell d'Alcaldies, també ho va fer el darrer ple del Consell Comarcal. Aliança Catalana va votar-hi en contra pel cas particular de Ripoll, en què el plenari no va donar llum verd a la taxa d'escombraries per aquesta anualitat. Sentim a la consellera comarcal i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
5: Sospitem que podem tenir problemes a la sala de plens de Ripoll per repercutir-ho el rebut dels contribuents, atès que l'any passat persones que aquí van aprovar aquest estudi de costos van tombar la taxa a l'Ajuntament de Ripoll, causant un dèficit de 150.000 euros al govern que encapçalo. Per tant, previsiblement i per coherència, no puc aprovar aquest estudi de costos.
4: Una situació que no va passar desapercebuda per l'alcalde de Can Demànol i conseller de Junts, Oriol Lázaro, i també per Chantal Pérez, vicepresidenta de l'ENS comarcal per Esquerra, que alhora és regidora de Ripoll i va justificar el perquè del vot al ple de la capital. Sentim-los els dos.
6: Sap greu que per una disputa política en un consistori la resta de comarca n'haguéssim de patir. Per sort crec que tindrem una majoria que aprovarem, però que no us poseu d'acord en un consistori no té per què repercutir la població de tota la comarca i tirar enrere tota una feina que es fa a nivell comarcal, no tan sols d'una població.
7: Primer, perquè el vot que hi hagi o no hi hagi políticament en l'Ajuntament de Ripoll el decidirem cadascun dels grups municipals que hi som allà. Segon, perquè tot el dia es diuen mentides, perquè es diu, escolti, és que no em van aprovar la taxa. No, no estem parlant d'aquesta taxa en concret. A l'Ajuntament de Ripoll passen totes les taxes juntes. És a dir, quan tu no estàs d'acord amb amb una cosa, encara que no tingui a veure amb les deixalles, doncs també ho tombes.
4: La gerent va dir que la liquidació de la gestió dels costos del 2024 al 2027 de Ripoll hi havia una variació d'un 2,12%, que es traduïa a uns 40.000 euros, lluny dels diners que deia l'alcaldessa. Oriols, com Lázaro, es va queixar de la neteja dels contenidors i de les àrees de recollida de residus per les intenses pudors que s'han produït a l'estiu, i va demanar la ruta GPS dels camions per comprovar que es feia correctament. El Consell ho revisarà, ja que també tenien la sensació que algunes neteges no es feien com tocava. El conseller comarcal de recollida de residus, Àlex Medrano, va destacar que l'import total de l'estudi de costos, de 4,1 milions d'euros, només ha augmentat un 0,21% respecte a l'exercici anterior, i va posar en context aquesta xifra.
8: L'augment des de l'any 2024 fins a aquest últim estudi de costos en el conjunt de la comarca ha sigut només d'un 2,49%. Això hem fet comparativa amb comarques veïnes i amb una mica la mitjana de Catalunya, i s'allunya molt dels costos i dels increments que hi ha hagut arrel de la normativa que obliga, doncs, a imputar els costos únicament dels residus a cada ajuntament, on hi ha costos que pugen fins a un 30 o un 45% en comarques veïnes.
4: Medrano també va treure pit de l'augment de la taxa de reciclatge a la comarca, que se situa en el 42% i que s'ha notat en els municipis on s'han tancat els contenidors, com a Can de Bànol i a Ribes de Freser.
0: La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, va oficialitzar aquest dilluns l'entrada del Centre de Recerca de la UBIC al BETA, el Sistema d'Excel·lència Cerca. Andreu.
1: No volem només créixer, volem créixer millor. Aquesta és la reflexió que feia el director del Centre Tecnològic BETA, Sergio Ponsa, durant l'acte d'aquest dilluns al Paranim de la Universitat de Vic per oficialitzar la incorporació del centre vinculat a la UBIC al sistema CERCA, la xarxa de centres de recerca d'excel·lència de Catalunya. Aquesta incorporació significa reconeixement, més projecció, disposar de més eines i l'oportunitat de treballar amb els millors centres, però sobretot representa consolidació.
9: Però per nosaltres significa alguna cosa més, i una cosa per la que hem treballat de manera incansable en els últims anys. Significa la consolidació del model del nostre centre. Significa consolidació. Perquè pràcticament tota la nostra història hem crescut sense una estructura de finançament basal. Hem crescut, com deia nosaltres, a pulmó. No? Ho entén tot a pulmó. I això ha tingut un cost.
1: La incorporació al sistema CERCA contribuirà a consolidar un entorn de recerca més competitiu i col·laboratiu i a potenciar la capacitat del CTBETA per generar coneixement, transferir-lo al teixit productiu i donar resposta als grans reptes ambientals i productius de Catalunya, especialment els vinculats al sector agroalimentari i als territoris rurals.
9: Formar part de CERCA també ens ha de permetre reforçar la nostra estructura institucional, fer un salt de qualitat en gestió, en governança, en transparència i en eficiència. Ens ha de permetre alinear-nos encara més amb els estàndards europeus, protegir i valoritzar millor el coneixement, les tecnologies que desenvolupem, i transformar més coneixement en impacte territorial, en polítiques públiques i noves oportunitats, especialment als territoris rurals.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va aprofitar per remarcar que la inversió que rebrà el BETA, dotada amb 800.000 euros, que servirà per reforçar el centre de noves capacitats científiques i tecnològiques.
10: D'elaborar un pla plurianual, no?, per aquest 26-27 que permeti, doncs, que el centre BETATEC pugui començar a dotar-se de noves infraestructures, equipament petit, no equipament molt gran, però un equipament d'impacte. Al final estem parlant d'impacte, un equipament que ha de permetre, doncs, que les empreses es puguin adreçar per buscar aquestes solucions, i sobretot també per les persones que hi treballen. És molt important que siguem capaços també de continuar motivant i incentivant aquesta recerca d'excel·lència, no en paraules, sinó en fets.
1: Des de l'any 2014, quan es va crear el Centre Tecnològic BETA, ha esdevingut un referent en àmbits clau com la sostenibilitat, la bioeconomia circular, els sistemes agroalimentaris i la gestió ambiental.
0: I canviem completament de qüestió, perquè tot i ser inici de curs i ja està construïda la nova escola Bressol La Granada de Cardedeu, encara no està operativa a l'espera dels últims tràmits administratius. Enric Rubió.
11: Així és, Ona, i és que des de l'Ajuntament han fet un comunicat en què expliquen que davant l'interès i la inquietud que genera entre les famílies la posada en funcionament de l'escola Bressol La Granada, expliquen que és un procés que requereix la coordinació i intervenció de diverses administracions, serveis i empreses, tant pel que fa als subministraments i les obres com els tràmits necessaris amb el Departament d'Educació. De fet, han fet saber que és precisament per aquest motiu que fins que l'Ajuntament de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura sense el risc de generar expectatives que posteriorment no es puguin complir. Xavier Orozco, alcalde de Cardedeu, ens ho explica.
12: La complexitat per endegar una escola bressol, certificats d'instal·lacions, informes preceptius d'educació, etcètera, són complexos i són dissortadament lents. I això fa que, la veritat, no puguem certificar amb exactitud quan l'escola bressol podrà endegar les activitats. La nostra idea en aquest moment serà que a primers de novembre l'empresa llicenciatària es podrà ja fer càrrec de la instal·lació i probablement a partir de mitjans de novembre doncs ja es puguin escolaritzar els infants.
11: El que sí que han avançat és que el procés d'admissió es regirà pels mateixos criteris i procediment que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció i no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari. Potser actualment un dels punts més destacats que plana damunt de la qüestió de l'obertura és, atesa l'elevada demanda de places d'I0, que ara mateix s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'escola, a la mateixa escola Bressol La Granada. I els efectes que aquesta mesura tindria sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles Bressol Municipal als propers cursos.
12: Hi ha una altíssima demanda de places i estem estudiant l'impacte que això pot tenir sobre l'oferta en els propers cursos a les tres escoles Bressol. I sí, estem estudiant, i en aquest moment encara no puc dir com es podrà concretar això, però estem estudiant la possibilitat de fer un grup d'I0 o més.
11: Així doncs, l'expectació i el neguit segueix entre les famílies que volen que els seus fills formin part d'aquesta nova i esperada escola Bressol, a l'espera de poder tenir una vegada per totes una data definitiva.
0: Camprodon inaugurarà les pròximes setmanes el nou espai cultural de Cal Marquès remodelat i també la passera de la colònia Estabanell. Isaac.
4: Aquest estiu, unes 2.000 persones han passat per l'espai cultural de Cal Marquès, que el març va tancar temporalment per les obres de millora i renovació per actualitzar el Museu de la Retirada, uns treballs finançats per la Diputació de Girona que van costar 84.000 euros. El nou espai ha agradat molt als visitants i l'Ajuntament ha previst fer-ne una inauguració més oficial. Sentim a la regidora Marta Marçal, de Tots per Camprodon, PSC.
13: La inauguració de Cal Marquès, la nostra idea és que sigui una mica inauguració privada, en un primer moment, que hi hagi convidats que hi han implicat en les obres, per exemple, la Diputació, que és la que ens ha subvencionat els diners, i una mica autoritats. Llavors, en principi, sí, a final de mes, en principi tenim data.
4: Xavier Juncada, més Camprodon Esquerra Republicana, estava molt satisfet de com havia quedat el nou espai, demanava potenciar-ne la promoció digital i fer-hi una jornada de portes obertes per diferents sectors. A l'agost també es va obrir als visitants la passera penjant sobre el riu Ter a la colònia Estabanell, que s'inaugurarà oficialment amb motiu de la festa major de la colònia els dies 3 i 4 d'octubre. Es farà un acte amb parlaments aprofitant el dinar popular. La passera ha tingut un èxit absolut, com destacava l'alcalde socialista Xavier Guitart.
14: Una passera penjant sempre és un atractiu turístic, les coses on siguin, però també és veritat que és una font d'escape dels veïns de la colònia que fins ara, per poder accedir a Camprodon, havien d'anar per la carretera. Poder parlem de 10 o 15 que es va intentar tirar endavant aquest projecte de la passera, jo crec que era més una cosa més pensada per als veïns de poder accedir al camí del Remei i poder tenir un accés amb molta seguretat, que ara, quan et trobaves veïns baixant per la carretera o fins i tot gent del càmping baixant per la carretera un dia a la nit, home, seguretat no seria paraula.
4: La regidora de la colònia Estabanell, Maria Àngel Reixac, deia que el 70% dels habitants de la colònia estaven satisfets amb l'obra, però sí que és veritat que els que hi viuen més a prop s'havien queixat més perquè havien passat de no veure a ningú a tenir un trànsit de gent considerable.
0: I els centres cívics a Vic ja han tornat a reprendre l'activitat i com cada any es presentaven a principis de setembre amb les activitats per la tardor. Andreu.
1: Amb la tornada a la rutina, els equipaments dels centres cívics de la ciutat es posen en marxa amb una nova programació per aquesta tardor que s'estendrà de setembre a desembre amb activitats diverses, des de tallers fins a sortides o exposicions pensades per a tota mena de públic i necessitat. Una xarxa que es prepara per celebrar els seus 20 anys l'any 2027 i que amb el pas del temps s'ha consolidat com un punt de trobada als diferents barris de Vic. L'activitat que generen aquests equipaments també reflecteix en les xifres. Humanitats, creació, salut i benestar, cuina, artesania o esport són alguns dels àmbits que formen part d'una programació pensada per arribar a perfils molt diversos. I aquesta tardor hi ha també algunes propostes destacades. El Centre Cívic Joan Triadú serà una de les seus del Festival Panoràmic, que incorpora Vic a la seva programació. També hi haurà diverses exposicions, entre elles una proposta d'art japonès. Bet Piera, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, en fa èmfasi.
15: El que veureu que també incorpora el programa dels centres cívics a la tardor, i ja ho va fer anteriorment també, és aquest programa que fem de bonificació a totes les persones que es vulguin acollir als cursos de residus. Fem uns cursos també en el marc dels centres cívics per fer-los més accessibles a la ciutadania.
1: La xarxa continuarà creixent amb el nou centre cívic Mas Osona, orientat especialment a l'àmbit esportiu, un projecte que mira cap al futur d'una xarxa que l'any que ve arribarà a les dues dècades. 7 centres cívics, centenars d'activitats i milers de participants per mantenir oberts aquests espais de proximitat, participació i comunitat als barris de Vic.
0: I des de divendres passat, Barcelona és capital un any més del llibre en català, amb una 44a edició de la setmana, que de moment no només està complint expectatives, sinó que està millorant les xifres d'edicions passades i també, com cada any, editorials vallesanes ja han fet cap, Enric.
11: Així és, Ona, i és que, com bé dius, no és només una fira, és una de les festes del llibre en català, un dels plats forts de l'any i possiblement el segon agost per algunes de les editorials i llibreries que s'hi troben, sempre amb el permís de Sant Jordi. Així que avui hem volgut anar-la a visitar i parlar amb algunes de les editorials vallesanes i del Baix Montseny, que hi han dut les seves col·leccions, com per exemple Editorial Alpina. Escoltem a Martí Nadal.
16: Bé, la valoració no pot ser una altra que molt positiva. Crec que és una fira ja molt consolidada. Crec que ha trobat el seu espai i a nivell Editorial Alpina, amb un públic que normalment crec que no ens troba a les llibreries i aquí sí que ens troba, que descobreix el producte que tenim, descobreix els mapes, i això per nosaltres és molt important. Per tant, no podem dir una altra cosa que molt contents de ser-hi un any més.
11: I és que des de fa 16 anys, juntament amb Cossetània Edicions i Muntanya de Llibres, és en qui comparteixen parada i uneixen forces. Editorial Alpina no es perd mai la cita, la qual ha passat ja per diverses ubicacions.
16: Nosaltres aquest any ja en farà 16. La primera fira que es va fer a la Ciutadella en aquest format de setmana del llibre ja hi vam ser-hi. Després vam estar a la Catedral, una experiència fantàstica. Vam passar el moll i ara ja aquí a Lluís Companys, per tant, 16 anys portem de fira juntament amb els amics de Cossetània.
11: Així doncs, i encara faltant els dies més forts de la fira, que són el cap de setmana i la Mercè, que cauen dijous, les editorials reserven forces pel que tot sembla apuntar, que serà la millor edició de la història de la setmana.
0: I seguim parlant de llibres perquè la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines recupera, després de 13 anys, el Club de Lectura Infantil aquest divendres. Laia de Déu, una codinenca.
17: Doncs sí, a partir d'aquest divendres 25, la Biblioteca de Sant Feliu tornarà a tenir Club de Lectura Infantil després de 13 anys sense ells, un espai de lectura destinat als infants d'entre 8 i 10 anys del municipi. Pep Miquel Verdés, tècnica de la biblioteca, ens explica com es planteja aquest nou club.
18: Mira, aquest Club de Lectura Infantil, com majoritàriament tots els clubs, el que farem és trobar-nos un cop al mes i parlar d'un llibre que hem proposat. A l'hora de fer la selecció de llibres, s'ha intentat intentar passar per tots els gèneres literaris, per totes les propostes també de format literari i diverses autories, posant èmfasi en les autories catalanes.
17: La idea, per tant, no és només trobar-se un cop al mes per parlar d'un llibre, sinó convertir cada lectura en una activitat que permeti als infants experimentar i jugar amb diferents formats i propostes. I és que la selecció de lectures passarà per diferents gèneres i autories, però també s'adaptarà al nivell dels infants que finalment participin en el club.
18: La nostra idea és enfocar-ho no només a parlar de la lectura, sinó a fer alguna cosa molt dinàmic, perquè els infants també puguin experimentar més enllà de la lectura, no? Doncs, si hi ha un llibre d'epistolar, un llibre d'epistolar, doncs posar èmfasi en redactar-nos entre nosaltres cartes, o si hi ha, hi ha un llibre que fem molt èmfasi amb les cançons, doncs experimentar també amb la intel·ligència artificial a l'hora de fer cançons i també fer-les nosaltres amb guitarra pròpia.
17: Una activitat que la biblioteca recupera després de més d'una dècada i que ha estat possible gràcies a l'ampliació de la plantilla. Així doncs, la biblioteca recupera un espai que va més enllà de la lectura i que busca que els infants s'hi acostin, comparteixin i descobreixin noves maneres de viure els llibres.
0: I Bigues i Riells del FAI celebra la 16a edició de les Llegendes de Fembir aquest dissabte 26 al Castell de Montbui. Laia.
17: L'any passat, en la celebració dels seus 15 anys, ja van tornar a aquest espai emblemàtic després d'anys itinerant per espais com Sant Miquel del Fai o la Masia de Can Maspons. Enguany retornen al Castell de Montbui per donar-li un aire de llegenda, perquè, a més, la funció arriba amb una novetat molt especial, creada a partir de la mateixa història del recinte. Ho explica la presidenta de l'associació Fembir, Aurora Auferil Pujol.
19: aquest any hem creat una llegenda nova. Llavors, ens fa molta il·lusió presentar aquesta nova llegenda perquè realment és totalment nova i és que les pedres del castell ens parlen. I parla, doncs, de com mantenir aquesta història, aquest vell material que tenim al poble, de com mantenir-ho a través d'aquestes històries i del castell.
17: Una representació teatral de gran format i en directe que va néixer fa una dècada i mitja d'uns tallers de dramatúrgia participatius i que any rere any s'ha convertit en un esdeveniment plenament consolidat al municipi. I és que l'espectacle, tot i mantenir l'esperit del teatre amateur, mobilitza una infraestructura humana de grans dimensions. Més de 70 actors i actrius pugen a l'escenari, però sumant la logística, el vestuari i la col·laboració d'altres entitats, l'organització supera el centenar de persones implicades. Per oferir el secret que manté vives les llegendes és el sentit de pertinença que té tot el poble.
19: Però la gràcia d'aquest espectacle, i crec també la clau de que s'hagi consolidat durant tots aquests anys, és que la gent en té moltes ganes. O sigui, la gent les llegendes se les fa seves, i llavors doncs, això et fa molt fàcil la feina de gestionar-ho. I tant és que sigui gent que fa molts anys com els nous que comencen. De fet, aquest any també la part molt xula que crec que hem aconseguit és que hem involucrat més entitats.
17: Un treball comunitari que es tradueix en una posada en escena d'una hora de durada on la música, la il·luminació i el patrimoni arquitectònic es combinen per captivar tant els veïns com els visitants que hi van per primera vegada.
0: I la Torre d'Oristà es va convertir el cap de setmana en la capital europea de l'enduro, acollint la celebració en paral·lel del Campionat d'Espanya i el Campionat d'Europa. Andreu.
1: El nucli de la Torre d'Oristà s'ha convertit aquest cap de setmana en el centre neuràlgic de l'enduro amb la celebració en paral·lel del Campionat d'Europa i del Campionat d'Espanya de l'especialitat. L'esdeveniment ha reunit 180 pilots entre les dues competicions i fins a un miler de persones entre equips d'assistència i acompanyants. L'alcalde de la Torre d'Oristà i també membre del motoclub La Torre, Marc Socarrats, en fa èmfasi.
20: Un orgull de ficar el poble de la Torre d'Oristà, el municipi d'Oristà i el Lluçanès al món. Pensa que això, clar, aquí hi ha pilots no, de tot el món no, però de tota Europa sí. Ens hem ficat al mapa. Només això sol ja és un orgull de poble. A part de que si t'agrada més o menys les motos.
1: La prova europea que ha arribat a la Torre d'Oristà per primera vegada ha estat organitzada pel motoclub La Torre, en una cita que també ha suposat la quarta edició de l'Enduro Lluçanès, el club format habitualment per una vintena de persones que ha comptat aquests dies amb el suport d'uns 150 col·laboradors. Pel que fa als guanyadors, en termes absoluts espanyols han estat el suriec Josep Garcia i la viladrauenca Mireia Rabionet. El pilot local Pau Tomàs ha acabat 11è de la classificació general i 5è en categoria 2. I la prova de la Torre d'Oristà ha estat la tercera de les quatre cites del Campionat d'Europa després de les proves disputades a Hongria i Itàlia. El certamen continental es tancarà a Alemanya.
0: I amb aquesta notícia acabem el repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
22: Molt bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Acabem d'entrar a la tardor, fa poques hores que estem en aquesta preciosa estació meteorològica, però molts pocs canvis. L'única novetat és que aquesta nit ha estat una mica més freda, les temperatures han baixat una mica més, per sota dels 10 graus, a les zones del Pirineu, ja és normal, les nits són llargues, es van allargant les nits, i és molt normal que ja faci aquest fred a la zona del Pirineu, encara sense glaçades, però sí que fred, eh? Per sota dels 10 graus és fred. I, per tant, és el que toca els mesos de setembre, ja que les nits es van allargant d'aquesta manera. A l'interior, cap als 15 graus i cap al prelitoral una mica més altes que aquests 15 graus, les temperatures mínimes. Tot això després d'una nit molt serena. Tenim un potent anticicló al centre d'Europa que ens domina completament i les perturbacions estan, de moment, lluny de nosaltres, molt lluny de nosaltres. Serà un dia amb molts pocs núvols avui, amb molt de sol, gairebé cap núvol, i amb unes temperatures molt semblants a les d'ahir, amb calor, una mica de calor, a les hores centrals del dia. Moltes màximes aproximant-se als 30 graus. Els vents molt febles, quan hi ha anticicló, ja sabeu que gairebé no es mou ni una fulla, la tranquil·litat és la gran protagonista de la situació, i ja ha començat la tardor, però seguim amb aquest temps molt tranquil i sense cap novetat important de moment. De moment no es veu a curt termini cap situació de canvi de temps. Aquest anticicló està fort i ferm al centre d'Europa. Bon dimecres, adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà i moltes ganes d'arribar amb aquesta estació meteorològica a la tardor, que també per mi és una de les meves preferides. I nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, tenim un minutet, però explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a la circulació de trens de la línia R3.
1: Tenim un minutet, doncs, per explicar que s'estableix servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà, per tant, a nosaltres no, ens queda lluny.
0: Ens queda bastant lluny.
1: Ens queda bastant lluny, i l'atur de Cardol a causa d'una incidència a la infraestructura. No sabem per què és.
0: I no sorprèn, tampoc.
1: No sorprèn. I el que m'ha fet més gràcia ara, veient el comentari, una persona li respon, comencem bé dijous, i quan estem a dimecres.
0: En fi, estem tots una miqueta desorientats.
1: Sí, la línia R3, com sempre, alguna incidència. Per sort, a nosaltres no ens afecta.
0: I nosaltres, les carreteres, entenc que
1: normalitat
0: en el trànsit de les carreteres, doncs comencem una tardor tranquil·leta pel que fa als transports. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
1: Fins ara, Ona.

0: qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
1: I com s'hi pot contactar?
0: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El Mirador del Puig de Calm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
2: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
3: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
2: Llibres, papereria i regals.
3: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: El proper divendres 25 de setembre torna Què hi ha de nou?
6: Un programa del Nou FM en directe tots els divendres de 2:45 a 4:15.
5: I també un programa del Nou TV.
6: T'oferim continguts diversos i entretinguts i un munt de consells per anar per la vida.
5: Què hi ha de nou? Amb Isabel Campos.
6: I Andreu Jiménez i uns col·laboradors de luxe.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
9: Anuncia't al 9 FM.
10: La ràdio de casa.
11: 93-889-4949.
9: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9 FM.
12: La publicitat més eficaç.
13: El 9 FM. El nou so d'Osona. 7.
1: Són 9:45 i, per tant, és el moment per l'entrevista. I Sant Feliu de Codines no atura les seves activitats culturals i aquest cap de setmana arriba la 21a edició de la Fira de la Carbassa. Per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició, conversarem amb Dani Fonoll, president de l'associació que l'organitza, i Anna Arnau, membre de la Junta, i ho farem, com sempre, amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
14: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, de cop m'han aparegut aquí dues persones que no tenia previstes. Però bé, bé, bé, molt bé. Primer de tot, moltíssimes gràcies. Fira de la Carbassa i de Productes de la Terra,
15: exacte,
14: important.
15: Exacte.
14: I per conèixer tots aquests detalls, doncs, tenim amb nosaltres el Dani Fonoll i l'Anna Arnau. Primer de tot, bon dia, com esteu?
15: Molt bon dia, molt bon dia. Molt atrafegats, molt atrafegats, lligant els últims serrells que van quedant, però bueno, ja...
14: Acotant aquests últims, els últims detalls.
15: Exacte.
14: A veure, abans d'entrar en matèria, 21a edició de la Fira, hi ha molta tradició carbassera a la zona. Com comença aquesta vinculació amb la carbassa?
15: Això comença bàsicament en que Sant Feliu, com molts altres pobles del Vallès Oriental, eren pobles imminentment agrícoles. I llavors hi havia molt pagès, molta persona que li agradava, i llavors hi havia un grup que es deien els Boines Negres, que es van dedicar a fer un grup per fer una fira de bolets. I per aquí va començar. I llavors van començar a cultivar carbasses, i van fer carbasses grosses i van decidir fer una fira de la carbassa l'any 2006. L'any 2006 va ser el primer any que es va fer aquesta fira de la carbassa i aleshores doncs, va ser una tradició que cada any s'engrescaven més, buscaven llavors de carbasses més grosses i cada any anaven i s'hi van començar amb carbasses de 50, 100 quilos, van continuar amb carbasses de 200, van continuar amb carbasses de 300 fins a arribar a carbasses de 700, 800 quilos. Vull dir que és que és molt, molt gran, molt gran. I va ser aquesta fira, l'any 2006, va ser la precursora. Ara actualment hi ha moltes fires de la carbassa, se'n fan moltes més, inclús la més gran no està a Catalunya, sinó que està a Navarra, que és a Valtierra, que és on es fa el concurs amb premis més grans, per això és la més gran, bàsicament, i es va fer després, aquesta ha sigut la 14a edició de la fira de Valtierra, per tant, va ser 7 anys després de començar aquesta, no? Aleshores, això va ser precursors, però bueno, el problema està en que cada vegada hi ha menys pagesos, no

0: no Sant Feliu, sinó el Vallès Oriental, sí, en general, i a l'Osona i a tot arreu, i doncs això ha anat decaient. Llavors hem tingut que readreçar aquesta Fira de la Carbassa a Fira de la Carbassa i Productes de la Terra per fer-la una fira que ja tenia renom en el seu moment, però que era una fira purament de carbasses, que passaven les carbasses, ho celebraven, dinaven i plegaven, a fer una fira de productes, el que siguem, a procurar que siguin productes naturals. No volem aquí ni bolsos ni coses d'aquestes, no és un mercadillo, vale, no? És una fira de productes naturals en què des del primer dia ens vam posar entre seia i seia que no es repetís cap parada de cap producte. És a dir, si hi ha d'embotits, n'hi ha una. De mel, n'hi ha una. Vale. De melmelada, n'hi ha una. D'olives, n'hi ha una. I així successivament, per evitar, perquè en una fira tenim l'espai que tenim, no tenim més espai, aquest any l'omplirem amb 50 parades, vull dir que ja estarà farcit, però clar, si posem diverses parades de cada, venen menys, amb la qual cosa no els hi és tan atractiu venir a Sant Feliu, i a part que hi hauria productes que no els podríem tenir, amb la qual la varietat és molt gran en quant a productes, perquè pots trobar pràcticament de tots productes naturals, de fets al camp, de fets a casa, de fets amb animals de granja, etc etc.
1: Clar, què ens podem esperar per aquest cap de setmana? No sé si respecte a l'edició anterior hi ha alguna novetat per aquest any.
0: Sí, bueno, sempre hi ha novetats. Esperem les carbasses grosses, que n'hi hagi més. L'any passat n'hi havia 3 de grosses, i aquest any esperem que n'hi hagi algunes més. Inclús alguna local, que és difícil, i n'hi haurà un parell de locals que són grosses, no sabem el pes encara, però seran grosses. I després, doncs, aquí les novetats, doncs, són que hi haurà dos inflables de carbassa molt grans i que ens ocuparan un bon espai per poder-se fer una foto.
2: I després també tenim un carbassó, que és un fotocol.
0: Exacte.
3: Un carbassó.
2: És un carbassó. Hem fet un fotocol amb un carbassó i que, bueno, ja, que també hem fet la publicitat per Instagram, que la gent que es faci una fotografia amb aquest carbassó, també formarà part d'un sorteig de dinar aquí a restaurants locals. I també tenim aquest any un castell, que hem fet hi haurà un castell, però és a cartró, vale, amb tot de tallers a dintre perquè els nens puguin jugar també.
0: Una piscina de boles i tot dintre d'aquest castell. L'any passat vam portar un inflable, doncs aquest any hem trobat això, que vam pensar que era molt divertit per nens petits, i bueno, doncs això també ho aprofitarem, i són novetats que sí que farem aquest any. Hi ha molts tallers, hi ha molts jocs, concursos...
2: Tenim també el show cooking, que aquest any ens ve el Jan Fàbregas el Jan Fàbregas
0: de Mollà,
2: que també és col·laborador del TEM, de TV3, I bueno, i totes les parades, que sempre n'hi ha alguna que és novedosa, i amb moltes ganes i ells molt contents de poder venir i poder arrencar ja d'una vegada.
3: Clar, ara m'estàveu parlant d'aquestes carbasses gegants, no? I de fet és una de les característiques
0: de la Fira de la Carbassa.
3: De la Fira de la Carbassa.
0: Guanya la més grossa.
3: Exacte, i de fruits gegants en general.
0: Exacte.
3: Però tu ja m'ho deies, tindrem carbasses gegants. L'any passat, si no vaig equivocada, n'hi havia una que pesava més de 600 quilos.
0: Sí.
3: Com es cultiva una cosa tan gran?
2: Pues, molta aigua
0: i molta cura. A veure, t'explicaré una anècdota d'aquest any, que el mes de juny hi havia un dels participants que han vingut els últims 2 anys aquí a la fira, que em va enviar un àudio que estava fent una carbassa que seria rècord de Catalunya segur i rècord d'Espanya, perquè esperava que fes més de 1.000 quilos. Això va ser a finals de juny, per el caire que prenia aquesta carbassa. I al cap d'una setmana va enviar una que es havia rajat per sota i es via... ja no li servia.
3: Ja no li
0: aquella carbassa ja no servia perquè es podriria. I va ser, ja dic, d'una setmana a una altra, eh? Vull dir que va rajar-se. Llavors, què passa? Que amb aquestes carbasses hi tenen molta cura. Primer, la llavor és important. Té que ser una llavor de carbassa gegant, perquè
3: específicament.
0: I no té per què ser gegant si encara que agafis la llavor de carbassa gegant. Tot depèn de l'evolució que agafi, un cop les germines, etc.
3: Vale.
0: Després, necessita molta aigua. Necessita que li toqui el sol, però ombra. La majoria les tenen tapades amb invernaders o en tenen tapades amb toldos i tal. Quan arriba el moment, amb ventiladors, perquè no tinguin massa calor, i li posen ventiladors al voltant de la carbassa. No, la gent que s'hi dedica, això és una feinada,
3: wow.
0: Això és una feinada. I anar mirant que si tenen un copet, el curen. Hi ha uns productes determinats perquè aquell copet no vagi a més, perquè amb el concurs de carbassa, que nosaltres estem inscrits al GPC, que és el concurs internacional de carbassa, és a dir, els registres que es facin a Sant Feliu, aniran a parar a la GPC, que és als Estats Units. I allà queden homologats, com que a Sant Feliu de Codines hi ha hagut aquest any aquests pesos. I si fos rècord del món, allà sortiria bomba i plateret, que Sant Feliu ha fet el rècord del món i tal, que està amb 1.400 quilos, 1.400 i escaig. Val?
3: I aquí, una burrada.
0: I aquí participa gent d'Alemanya, gent d'Anglaterra, dels més grans productors són Anglaterra, que són els germans Patton, Austràlia, l'any passat vam veure la fira de Valtierra, que hi va anar un senyor de Sud-àfrica, que estava allà, sí. I llavors això, doncs, hi ha molta varietat de llocs que es fan, però s'ha de tenir molta cura per fer-la tan gran.
3: I clar, o sigui, ara parlant de carbasses, aquí hi ha el concurs de carbasses, perquè no hi ha fira sense concurs de carbasses.
0: Evidentment, això és el principal.
3: A veure, que per guanyar aquest primer premi, que ho estic llegint aquí al programa, són 800 euros més una ampolla de cava. Què ha de passar?
0: Caixa de cava.
3: Caixa de cava. Bé, bueno, clar, posa cava. Posa cava.
0: Sí. Caixa, caixa. És una caixa de 6 ampolles.
3: És una caixa de 6 ampolles. Què ha de tenir per guanyar aquest primer premi?
0: Primera, que sigui la carbassa que més pesi.
3: D'acord.
0: Perquè no és la de més volum, perquè les carbasses doncs, tenen una superfície de circunferència, una longitud sí. de circunferència amb els dos sentits, eh? Però a lo millor està mig buida. Hi ha vegades productors que van amb una carbassa dient aquest any guanyaré jo segur i tal. I després resulta que la paret de carn és molt, molt prima i aquella carbassa que s'esperava que pesés 800 quilos, però en realitat en pesa 520, per dir vale. alguna cosa, eh? Aleshores, ha de ser la que més pesi i que no tingui cap tara. És a dir, no pot tenir cops, no pot tenir...
3: Ha d'estar perfecte.
0: Ha d'estar la carbassa íntegra. Val? Si té algun cop, s'examina perquè hi ha unes regles. Vull dir, hi ha una de les persones del jurat que s'ha de conèixer el reglament i ha d'haver fet un curset de la GPC, un curset que fa esperit d'estret, vull dir que no pot sí. res. Però que hi ha unes condicions establertes de què pots acceptar aquest producte o no el pots acceptar, depenent de les característiques amb les que ve. Pot, si no és acceptable, pot venir com a exhibició, però no pot participar en el concurs.
3: Uau.
1: I, clar, estem parlant ara de carbasses gegants, però a part també de cultivar aquestes carbasses també es mengen, i per tant també una part important de la fira és això, tota la part gastronòmica, no?, al voltant de la Exacte. Carbassa i també productes de temporada, que són els productes de tardor.
0: Correcte.
1: Heu comentat ja que un dels plats forts és el show cooking de Jan Fargas el dissabte. Expliqueu-nos una miqueta què hi podrem veure i també, doncs, què aporta a la fira de la carbassa tenir aquesta part gastronòmica.
0: Bueno, la part gastronòmica implica que potencis una miqueta la cuina de tardor, que un dels productes estrella que nosaltres estem intentant fer és la carbassa, i el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo. És a dir, el cuinarà i situ, i després el repartirem entre totes les persones que hi hagin allà fins on t'arribi. S'ha acabat, sí, s'ha acabat, no? I a més farem un fulletó que hi haurà la recepta d'aquesta perquè es pugui fer, i qui la pugui fer, perquè jo crec que és molt senzill, perquè la farà allà, en una hora i mitja la farà i la servirem, vull dir que no té que ser gaire complicat per a una persona que vulgui cuinar a casa, i són productes molt a l'abast, amb la qual cosa jo crec que valdrà la pena, i això és una manera de potenciar tot el producte de menjar de la carbassa, que hi ha moltes parades que també faran pues, o empanades de carbassa, o pizzas de carbassa, o coques de carbassa, o tot el que sigui. Que dintre d'aquesta part, també nosaltres, mentre el Jan està fent el seu show cooking, els nens vinant i poden fer una xocolatada, que és una xocolata amb pa de pessic de carbassa, evidentment.
3: Evidentment. Tot és carbassa.
0: I, per exemple, al vespre, ja a partir de que acabi el Jan, pues es podrà catar un mojito de carbassa.
2: Aquí, amb alcohol i sense.
3: Aquí volia anar jo, en aquest mojito de carbassa, que si no vaig equivocada, veu estrenar l'any passat, igual que també aquest vespreig.
0: Sí, exacte.
3: Aleshores, aquesta idea del mojito de carbassa, com sorgeix? Ha triomfat? Perquè entenc que si us repetiu, és perquè ha agradat.
0: Home, l'any passat em sembla que en vam fer unes 400.
2: Sí, més o menys unes 400.
0: Uns 400 mojitos.
3: Sí.
0: Uau.
3: A mi sense alcohol.
0: I va tenir, ja, amb alcohol i sense. Hi ha dues varietats que pots fer-ho amb alcohol o sense, perquè hi ha gent que no vol o no pot beure alcohol, llavors es busca que tingui la possibilitat de tastar-lo, que és igual de bo, vull dir que no té més. És molt bo.
3: Carbassa.
0: És molt bo. I aleshores, pues, sí, va tenir èxit, perquè a més amb aquest vespreig, que aquest any, l'any passat el vam allargar fins a les 11, creiem que després de Festa Major excessiu, aquest any l'hem retallat fins a les 10, que ja estarà bé. I l'any passat va venir un grup que va tenir molta acceptació, però aquest any, tenint un compromís, no han pogut, per tant, hem optat per un DJ i ja està, posarem música d'aquesta tranquil·la o no, i passarem aquestes dues hores divertides ja per acabar la festa, per dir-ho d'alguna manera. Hi haurà parades que es queden, perquè normalment a les 8 les parades normals de venda de diversos productes tanquen, però fins a les 10 es quedaran les parades que porten menjar o que porten beure o que porten begudes o el que sigui. Llavors aquestes es quedaran fins a les 10.
1: A part de parlar de la carbassa, del producte de la carbassa, al final estem parlant d'una fira dedicada a ella, no només trobarem productes seus, sinó, per exemple, taller d'olivada, el pa de carbassa, espelmes aromàtiques... Vull dir que va exacte. Molt més enllà del final del producte en si.
0: Sí, sí. Sí. Ja, per lo que dic, a veure, quan va haver la pandèmia va estar a punt de perdre's aquest concurs. Va estar a punt de perdre's perquè les persones que el feien, les boines negres, són persones que a més a més s'han fet grans, ja portaven 15 anys amb el concurs eren cultivadors, aquests cultivadors van deixar de cultivar, i aleshores el tema està en què nosaltres vam pensar que això es tenia a continuar, que va ser Sant Feliu la precursora de tots els concursos que hi ha, i no es podia perdre, era un concurs que era important per Sant Feliu. Aleshores, el que sí que li vam tindre, perquè nosaltres no som pagesos, no, jo no anava a ajudar el meu pare a agafar patates, però vamos, no he donat mai un cop a terra, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, què passa? Que teníem que tenir relació amb tots aquests pagesos d'arreu que poguessin portar carbasses, però per altra banda el teníem també que reconvertir. Uh-huh. I de quina manera ho reconverties? Bueno, la tardor és molt rica en productes.
3: Sí.
0: Doncs anem a fer productes de tardor, en productes de la terra, i anem a reconvertir-lo d'aquesta manera. Que no siguin només la fira de carbasses, sinó ens quedaríem molt limitats a el que hi ha, que és com s'estan reconvertint la majoria de les fires de la carbassa, que només eren carbassa. Potser la que es manté més com a carbassa és la de Valtierra, la de Navarra.
2: Sí, Valtierra és bàsicament
0: és més carbassa. Però nosaltres, per exemple, que hem anat a diverses fires per veure, per tenir contacte, perquè no perdis els contactes, és important, perquè la gent després et vingui i diguin, doncs s'han convertit una miqueta en fires de la carbassa i productes de tardor, la majoria.
3: Doncs se'ns ha acabat el temps, em sap molt greu perquè s'han quedat moltes coses al tinter, que es diu, però primer de tot, moltes gràcies Dani i Anna per acompanyar-nos aquest matí al Territori de Set, i sobretot aneu a gaudir de la Fira de la Carbassa, i espero, desitjo que vagi molt bé i que passin per molts anys més.
2: Esperem que sí.
0: Anirà molt bé, esteu tots convidats, us esperem que vingueu, que de veritat triureu una estona per catar alguna cosa, per disfrutar, per fer qualsevol taller, el que sigui.
1: Són 3:15 al Territori 17. Hola, Guillem, què tal?
4: Tal com estem.
1: Molt bé, i tu?
4: Per què arriba ara aquesta
1: noia? Bon dimecres.
4: Bon dimecres.
1: I bona entrada de tardor.
4: Evidentment, tardor astronòmica, no? Perquè sí. De temperatures em sembla que...
1: No, encara estem a ple
4: encara
1: agost.
4: No. Va, gent que em sembla que ha tingut el mateix pensament que nosaltres en algun moment de la vida. Per exemple, aquest usuari que ens diu: demà tinc analítica i jo calculo que si avui sopo broqui amb un rajolinet d'oli podré contrarrestar un any d'enfonsar la cara en callos i sidra.
1: Clar que sí.
4: Sigueu feliços menjant. És que
1: realment sí. Vull dir, mentre mengeu bé...
4: Correcte. Va, la Marta ens escriu la veritat més absoluta que hi ha en aquest context. Ens diu: el millor d'una analítica és l'esmorzar que ve després.
1: Oh, m'encanta. O quan anaves a l'escola i tenies cita amb el metge i deies: va, anem a esmorzar.
4: Correcte, correcte.
1: Millor moment del dia.
4: El que sigui. De fet, parlant de menjar, l'Àlex és molt clar i ens diu: el meu avi esmorza cada dia una copa de vi i una magdalena. Té 90 anys i ens enterrarà a tots. Igual ja per edat li toca petar-se els estàndards de nutrició que ens han imposat, evidentment.
1: És que clar que sí, bona combinació.
4: Aquestes alçades ja... que sigui el que sigui. Va, i què en penseu d'aquesta d'en Pau, que ens diu: al restaurant, la mateixa gent que no posa intermitents no sap tancar la porta.
1: 100%.
4: Sisplau, sigueu educats i ordenats i feu les coses quan toca i com toca. Només faltaria. Va, hi ha gent que no té habilitats i d'altres, en canvi, en tenen per coses com aquestes.
1: A veure.
4: Atenció, ens diuen: un dia heu de conèixer el meu nebot. Té una joguina amb uns botons que li vas dient els colors que ha d'apretar, i per molt ràpid que ho facis, el tio no en falla ni una. Té 3 anys al col·legi.
1: Vaja, crac, aquest tio...
5: És visionari.
1: T'ho juro.
4: Jo crec que té una entrevista.
1: Sí.
4: Al territori 17,
1: sí,
4: no?
1: Sí, sí, el portarem aquí.
4: Va, bon apunt de l'Aleix, després de tota la parafernàlia al voltant de la comparació, Andreu, dedicada a tu. Ens escriuen, el Madrid és capaç de fer-te creure que Juanma Castaño és etarra. Diu, reis d'Europa. Mare de Déu, quin lío, no?
5: Tela. Mare tela marinera.
4: Va, tots som Elisabet, també, avui dimecres, que ens tot diu... Començarà la tardor sense haver-se acabat l'estiu, evidentment.
1: Sí.
4: I aquesta mestra ens ho explica així, ens diu, avui a la classe de 4 anys. Jo dic, demà arriba la tardor, avui és l'últim dia de l'estiu, la canalla, visca, em posaré el pijama llarg, menjarem castanyes. Diu, famílies, he intentat que entenguessin que demà farà la mateixa calorada que avui. Si no me n'he sortit, perdó.
1: Si no ho entenen nens de 4 anys, correcte, jo tampoc ho entenc, és que de veritat...
4: Va, i l'última, molt ràpida, com que fa referència a una persona del nostre territori, concretament a un usonenc, destaquem aquesta piulada avui, dedicada a un seguidor del Girona, que ens diu, difícil que acabi jugant al primer equip, però que el capità del nostre filial, escolti Manel, sempre és un punt a favor.
5: No la tinc.
4: No la tens. Oh.
1: Quina cançó escolta el senyor?
5: Jo sé quina dius.
4: Sí? Sí. A veure si arribem.
5: A veure si arribarem.
4: Dos.
5: Arribarem.
4: Un. Sí, sí,
5: tres,
4: sí, sí.
5: Dos, un.
4: La tenim.
5: La tenim. Espera que ja la tenim, eh?
1: És que... M'encanta. I ara sí que la tenim.
4: Ara sí.
5: Oh. I era aquesta, a més.
4: Correcte.
1: Molt bona cançó per acabar piulades, Guillem. Benvolguts i benvinguts.
4: I benvinguts a la tardor.
1: Ai, sí, perfecte. Que vagi molt bé, ens veiem demà.
4: Fins demà.
1: Adéu. I ara és moment de parlar sobre economia, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, a l'Espai Econòmic del Territori 17. Bon dia, Joan Carles.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, avui fem una mica d'actualitat i una mica d'arqueologia, però perquè ens remuntarem una mica enrere, no? De fet, la història demostra que quan una tecnologia és prou potent per ser considerada revolucionària, porta associat un seguit de costos econòmics i socials. El patró no hi ofereix gaire, eh? Hi ha grans expectatives i també grans necessitats d'inversió, que són això, no? Tan grans o més que les expectatives. I això porta que fins i tot els mateixos promotors d'una revolució puguin arribar a preguntar-se si els fons invertits acabaran tenint un retorn que sigui proporcional. Amb matisos obvis, això va passar amb la revolució industrial de finals del segle XVIII i XIX, de finals del segle XVIII i de principis del XIX, i està passant ara, ja a principi gairebé amb un quart del segle XXI, amb la intel·ligència artificial. Les recents apel·lacions de grans directius d'empreses d'aquest sector a desaccelerar-ne l'evolució, tenen certs paral·lelismes amb les crides que feien alguns industrials tèxtils a principis del XIX a una regulació pública que, en aquell cas, limités les jornades laborals. En parlarem més endavant. Ara anem una mica al context actual. I aquest context el posa de manifest, l'emmarca al manifest We Must Pace the Frontier. Traduït seria alguna cosa així com hem de marcar el ritme de la frontera. Aquest manifest l'impulsava el cofundador d'Anthropic, que és una de les principals empreses en el camp de la intel·ligència artificial. Aquest senyor es diu Dario Amodei. A grans trets, el manifest ve assenyalat que els avenços de la intel·ligència artificial són tan accelerats que ni els mateixos creadors saben en quin punt se superaran els límits, la frontera, a partir dels quals aquesta tecnologia es pot convertir fins i tot en perillosa per la humanitat. Al voltant d'aquesta, diguem-ne, lloable preocupació, és inevitable que apareguin interrogants. El que està passant és que mentre els models d'intel·ligència artificial avancen a un ritme que sorprèn els mateixos operadors, s'estan produint altres circumstàncies que potser també convé analitzar. El gran desenvolupament de la tecnologia no és gratuït. El cost és elevadíssim. De fet, els informes apunten que només la despesa computacional, és a dir, el cost de fer funcionar els ordinadors dels sistemes d'intel·ligència artificial, tindrà un cost per una sola empresa del sector, OpenAI, de 856.000 milions de dòlars. Això són 745 milions d'euros entre aquest any i el 2030. La xifra és dos cops el PIB català. Per tant, estem parlant que una sola empresa preveu despeses en 5 anys que equivalen a 2 anys a tota la producció d'un país de més de 8 milions de persones com és Catalunya. L'operativa de la intel·ligència artificial va més enllà dels algoritmes que constitueixen la part de les temences que expressen aquests operadors, que per cert són de la part del sector que ha utilitzat per optar models de tecnologia més tancats i, per tant, més difícils de fer escalables en negoci. És cert que els avenços aconseguits, que fan que els algoritmes es corregeixin a partir de l'aprenentatge i que puguin prendre el control de la seva pròpia programació, escapen al control humà i les conseqüències no es poden, per tant, arribar a preveure. Però al mateix temps, rere l'avenç de la mateixa intel·ligència artificial, hi ha un ecosistema de proveïdors, de maquinària, de xips, de centres de dades, de silici, que són molt costosos des del punt de vista econòmic i ambiental. Els impactes cap a la societat són actualment més reals que apocalíptics. Els servidors d'intel·ligència artificial ja estan consumint, per exemple, més energia que països sencers com l'Argentina o el Japó. Això són dades de les Nacions Unides. I també tenim una despesa d'aigua en un centre de dades mitjà que supera el 1 milió de litres. Hi ha un impacte segurament menys visible que l'ennegriment de Manchester que deixava l'elevat consum de carbó en la revolució industrial. Però l'altruisme del manifest de Modell espanta més per una perspectiva incerta que per aquest impacte que sí que és mesurable. El manifest demana posar límits a la intel·ligència, a la tecnologia, no a l'impacte que està generant. Un impacte que també és mesurable en termes econòmics. Goldman Sachs feia recentment un informe que avaluava en $1 bilió, bilió, en B. Doncs això, $1 bilió la inversió en infraestructura, en xips i recerca, i és que aquesta inversió és la que està vinculada a la intel·ligència artificial i només abraça aquest any, el 2026. Aquesta inversió només es pot afrontar picant a la porta dels mercats. Però el que passa és que els mercats tard o d'hora demanaran resultats o com a mínim garanties que els diners que han bellugat els seran retornats. Perquè això passi, segons dades d'una altra consultora, que és JP Morgan, caldria que les empreses de l'ecosistema d'intel·ligència artificial ingressessin uns $650 milions anuals. Els ingressos dels principals operadors del sector estan força lluny d'aquesta xifra. La pregunta és qui cobreix aquesta bretxa i quanta paciència li caldrà en els mercats per deixar de valorar el que és una expectativa i començar a entrar en el pànic d'una bombolla. És cert que els temps actuals no són exactament com els dels principis de segle, quan va esclatar la bombolla.com. Les empreses, a més, ara tenen models de negoci més definits. Però sí que hi ha una rima. La base de les inversions de mercat llavors eren les expectatives, com ara. Però el retorn de tantes inversions va ser més lent del que esperaven els mercats, i si bé no va desaparèixer la tecnologia, com és evident, perquè internet, diguem-ne, ha evolucionat molt, sí que ho van fer moltes empreses. Estem, doncs, en el punt en el qual l'esquema de les tecnologies perdurables, pel que en podríem dir les revolucions, segueix un camí que es reprodueix amb la intel·ligència artificial. Fèiem ara aquest exercici de l'arqueologia industrial del qual parlàvem abans, i això ens permetrà comprovar el camí. La revolució industrial tenia una tecnologia nova, que era la màquina de vapor amb condensador separat. I va tenir com a gran actor una empresa que es deia Boulton & Watt, que va aconseguir, a més, que una regulació favorable li extengués el període de la patent. Boulton & Watt era un proveïdor, com en els temps actuals ho és Nvidia, que és un dels guanyadors en l'actual estat del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però una tecnologia tan innovadora requeria naturalment de clients que convertissin aquell invent en negoci. Llavors el destinatari més immediat va ser el sector tèxtil, que es va transformar totalment amb una generació d'incerteses laborals comparable a la que avui suscita la intel·ligència artificial, per cert. Va passar llavors, en una altra rima de la història, que el creixement de la producció va ser tan elevat que un industrial de Yorkshire, que es deia això John Fielden, va insistir a demanar una limitació d'hores de treball de les fàbriques, que va rebre també el suport d'altres industrials anglesos. No ho feia exactament, o no del tot, per una altruista defensa dels drets dels treballadors, que, de fet, aquells eren temps de capitalisme sense filtres, sinó perquè una sobreproducció incidia en el preu final dels productes perquè hi havia molta oferta i, per tant, també incidia en els beneficis. Al segle XXI, la prevenció és que si cada competidor de la cursa de la intel·ligència artificial avança més de pressa, calen més inversions fins que arribi un moment que cap corredor pugui atrapar-les. I això va passar també, un altre exercici d'arqueologia industrial, amb la febre del ferrocarril del segle XIX. Hi havia moltes empreses construint vies que en molts casos coincidien cap al mateix lloc, fins que amb tanta inversió va haver-hi moltes empreses que es van arruïnar. Avui el tema no són les vies, són els cables, són els xips, és el silici, no? La preocupació que exposa el manifest del qual parlàvem abans, d'aquest manifest de posar límits al desenvolupament de la intel·ligència artificial o a la rapidesa amb què s'està desenvolupant, és una preocupació tecnològica. Però la temptació de sospitar que també és econòmica doncs arriba sense remei. I també és sorprenent, perquè en el fons està desmentint el vell principi de la mà invisible, el mercat, que regula per si mateix qualsevol activitat econòmica. La prova del nou que la preocupació sincera és establir una col·laboració entre les administracions i les empreses per evitar que aquesta tecnologia avanci més ràpid que la regulació.
7: Moltes gràcies, Joan Carles, i nosaltres acabem aquí al Territori 17 d'avui i, com sempre, demà hi serem a les 9 del matí aquí, al 9FM, a la Veu de Sant Joan, a Ona Codinenca i a Ràdio Televisió Cardedeu. Que tingueu un bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: El 9FM. Actualitat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
3: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves. I de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
4: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
3: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
2: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en la infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
1: Notícies.
0: El 9FM, la música de la

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
0: El 9FM. La música

0: el nou FM. La música de la teva vida. El nou FM, 92.8. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM, 92.8.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril.
3: El proper divendres 25 de setembre torna Què hi ha de nou?
0: Un programa del 9FM en directe tots els divendres de 2:15 a 3:15.
3: I també un programa del 9TV.
0: T'oferim continguts diversos i entretinguts i un munt de consells per anar per la vida.
3: Què hi ha de nou? Amb Isabel Campos.
0: I Andreu Jiménez i uns col·laboradors de luxe. El 9FM, la música de la teva.

0: Viatgeres i viatgers, molt bona revetlla de Sant Joan. Sigui quina sigui l'hora i el lloc des d'on ens escolteu, gràcies per tornar a compartir amb nosaltres aquest viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, un espai que setmana rere setmana ha intentat acostar-se al món amb curiositat, respecte i ganes d'entendre allò que sovint ens sembla llunyà. Un programa que no pretén donar lliçons, sinó convidar a escoltar. Que no buscar judicis ràpids, sinó mirades més àmplies i més humanes. Avui, a més, és una nit molt especial perquè demà és 24 de juny, Sant Joan. Per això, abans de res, permeteu-me felicitar tota la nostra audiència i desitjar-vos una molt bona revetlla plena d'alegria, de retrobaments i de bons moments compartits. I, naturalment, una felicitació molt especial per a totes les Joanes i tots els Joans. Moltes felicitats i que gaudiu d'un dia magnífic. Personalment, estic molt content de poder-me dirigir a vosaltres en una data tan significativa com aquesta. Una nit que parla de llum, d'esperança, de tradicions i també de nous començaments. És, a més, l'últim programa de la temporada 2025-2026 i una nit com aquesta, en què les fogueres il·luminen places, carrers i platges, hi ha una tradició que m'agrada especialment, que és escriure en un paper allò que volem deixar enrere i llançar-lo al foc perquè es consumeixi amb les flames. Avui, al viatge a l'altre, escrivim en aquest paper la paraula guerra, violència, abusos, injustícies, i ho llancem tot a la foguera perquè això s'acabi d'una vegada. I també aprofitem per a valorar tot allò que ens va bé i que de cap manera volem deixar enrere. Per això enviem una salutació molt especial als companys de Ràdio Silenci de la Garriga, que fan possible que aquests viatges arribin cada setmana a nous oients. Gràcies per caminar al nostre costat i per ajudar-nos a fer créixer aquest projecte.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: I avui ho fem amb una emoció especial perquè aquest no és un programa qualsevol. Avui tanquem la temporada 2025-26 del viatge a l'altre. Ha estat un curs ple de destinacions, testimonis, descobertes i converses que ens han permès recórrer el planeta sense moure'ns de la ràdio. Per això, gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, per viatjar amb nosaltres i per continuar demostrant que encara val la pena mirar l'altre amb interès, empatia i amb la voluntat sincera d'entendre. Comencem l'últim viatge de la temporada, la nit de la revetlla.

I el que serà, serà, ens porta a les pistes. La primera és, primera nació que es va declarar atea, concretament l'any 1967. La segona és el país dels búnquers. I, finalment, els flamencs i l'illa de Cézanne. Sí, teniu raó. Avui anem a Albània. Albània, que significa la terra de la gent que parla skip, és una república d'Europa situada a la zona dels Balcans. Limita al nord amb Montenegro, al nord-est amb Kosovo, a l'est amb Macedònia del Nord, al sud amb Grècia, a l'oest amb la Mar Adriàtica i al sud-oest amb la Mar Jònica. La capital n'és Tirana, amb 400.000 habitants, i les principals ciutats són Durrës, Elbasan, Vlorë, Shkodër, que tenen pels vols dels 100.000 habitants. El país té una superfície d'uns 28.700 quilòmetres quadrats i una població aproximada d'uns 2,7 milions d'habitants. La seva capital i ciutat més poblada és Tirana, com dèiem abans, que concentra bona part de l'activitat econòmica, política i cultural del país. La llengua oficial és l'albanès, és una llengua molt singular dins de l'Europa perquè constitueix una branca pròpia de la família indoeuropea. La moneda oficial és el lek albanès. Actualment seria l'equivalència amb l'euro seria entre 98 i 100 leks, tot i que el canvi pot variar lleugerament segons el mercat. L'euro, de fet, és força habitual en moltes zones turístiques i comercials del país. Pel que fa a la religió, Albània és un dels països més diversos dels Balcans i conviuen comunitats musulmanes, ortodoxes i catòliques. Tanmateix, el país és conegut per haver-se convertit l'any 1967, com dèiem abans, en el primer estat oficialment ateu del món sota el règim comunista d'Enver Hoxha, que va prohibir tota la pràctica religiosa. Tot i que aquesta prohibició va desaparèixer amb la democràcia, avui Albània continua sent una de les societats més secularitzades d'Europa. La història recent del país està profundament marcada per la dictadura comunista d'Enver Hoxha, que va governar entre el 1944 i el 1985. Durant aquells anys, Albània es va convertir en un dels països més aïllats del planeta, precisament d'aquella època en queda un dels seus símbols més sorprenents, els búnquers. Es calcula que se'n van construir prop de 175.000 arreu del territori per preparar una hipotètica invasió estrangera que mai no hi va arribar. Avui encara es poden veure a platges, muntanyes, camps i ciutats i s'han convertit en una de les imatges més característiques del país. Actualment, Albània és una república parlamentària. El president de la república és Bajram Begaj, mentre que el primer ministre, si l'haureu sentit molt, és Edi Rama, que ocupa el càrrec des del 2013. El país és membre de l'OTAN des del 2009 i és candidat oficial a ingressar a la Unió Europea. Malgrat els avenços econòmics de les darreres dècades, Albània continua afrontant reptes importants com la corrupció, la migració juvenil i les desigualtats territorials. Alhora, el turisme s'ha convertit en un dels principals motors de creixement, especialment gràcies a les espectaculars platges de la coneguda com a Riviera Albanesa. Un país petit amb dimensions, però amb una història fascinant, una identitat molt marcada i una societat que continua buscant el seu lloc en l'Europa del segle XXI. L'actualitat internacional d'Albània és bastant important. Com ja sabeu, hi ha hagut uns esdeveniments que s'han conegut arreu del món. Segons informa la BBC News, el conflicte s'inicia quan el govern d'Albània aprova un projecte turístic de gran escalada a l'illa de Cézanne, una antiga base militar de gran valor ecològic a la costa adriàtica. El pla preveu la construcció d'un complex de luxe, amb hotels, ports esportius i residències, impulsat per inversors internacionals vinculat a Jared Kushner i Ivanka Trump. L'anunci genera una reacció immediata entre els col·lectius ecologistes i entitats locals que denuncien l'impacte ambiental i la manca de transparència en la concessió. Pel que fa a Associated Press, un altre mitjà, el projecte rep l'aval del
primer ministre Edi Rama, que el presenta com una inversió estratègica per a transformar el model econòmic del país i impulsar el turisme de luxe. El govern defensa que la iniciativa s'ajusta a la legalitat i que pot generar ocupació i desenvolupament en una zona fins ara poc explotada. Tanmateix, aquesta decisió converteix Rama en una figura central del conflicte i la seva gestió és ràpidament qüestionada per falta de transparència i per la manca de participació ciutadana en el procés. També trobem Reuters, que ens indica que a partir d'aquest moment sorgeix el moviment de protesta conegut com la Revolució dels Flamencs, nom inspirat en les aus que habiten les zones humides del litoral amenaçades pel projecte. Inicialment, el moviment neix com una mobilització ecologista, però ràpidament evoluciona cap a una protesta social més àmplia contra la privatització del territori i la venda de patrimoni natural a inversors estrangers. The Guardian ens explica que la Revolució dels Flamencs creix amb rapidesa i s'estén per diverses ciutats del país, especialment a Tirana i les zones costaneres del sud. Les mobilitzacions es repeteixen de manera gairebé diària amb milers de participants que reclamen la protecció del litoral i la preservació de la biodiversitat. Tot i que la majoria de protestes són pacífiques, en alguns punts sí que és veritat que s'han registrat tensions puntuals amb dispositius de seguretat vinculats a les zones del projecte. El Financial Times, per la seva part, diu que finalment destaca el cas de Cézanne, que ha transcendit les fronteres d'Albània i s'ha convertit en un exemple internacional del debat entre el desenvolupament econòmic i la protecció ambiental. Ella es converteix en un símbol de conflicte i, d'altra banda, el govern defensa la modernització econòmica i, a part, des d'una altra perspectiva, els manifestants alerten de la pèrdua irreversible d'un espai natural únic al Mediterrani. Finalment, en aquest context, la Revolució dels Flamencs continua activa i sense una sortida clara. Les protestes es mantenen al carrer, mentre que el govern d'Edi Rama sosté el projecte com una aposta estratègica per al futur del país. Albània es manté així en el focus internacional per un conflicte que combina ecologisme, política i grans inversions internacionals en un escenari de creixent tensió social.

0: Acabem d'escoltar una antiga cançó de la nit de Sant Joan, cantada per Maria Gironès i Sala, una àvia de Salt de 91 anys que de petita cantava a l'escola, abans de la guerra, mentre puntejava la sardana. Amb aquella autenticitat que només conserven les veus que han mantingut viva la memòria popular al llarg dels anys, la veu d'una àvia ens transporta a les fogueres, a les places plenes de gent i a les nits d'estiu en què les històries, les cançons i les creences es transmetien de generació en generació. La nit de Sant Joan és molt més que una festa. És una tradició profundament arrelada a la cultura popular i a l'imaginari col·lectiu. El foc, la lluna, les herbes remeieres, els rituals i els desitjos han alimentat durant segles un univers ple de simbolisme i de misteri. I precisament aquesta màgia ha convertit la nit més curta de l'any en una forta inspiració constant per artistes, escriptors i músics.
1: Des de la literatura popular fins a la poesia, des de les cançons tradicionals fins a les creacions contemporànies, la nit de Sant Joan continua despertant emocions i creativitat. Molts creadors hi han trobat un espai de llibertat, de renovació i de trobada amb les arrels. I encara avui, en plena modernitat, aquesta nit continua inspirant música, espectacles, relats i noves formes d'expressió artística.
2: Perquè hi ha tradicions que no desapareixen, evolucionen, es transformen i continuen parlant-nos any rere any, amb la mateixa força de sempre. I la nit de Sant Joan és, sens dubte, una d'aquestes tradicions. Benvinguts a una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: El Mirador.
1: De ben segur que les imatges que us venen al cap quan penseu en la festa de Sant Joan són la nit o revetlla que s'allarga fins a la matinada. Les fogueres, els petards, la coca, la ballaruga i molt possiblement l'inici d'un llarg període de bon temps, de nits que s'allarguen i de vida al carrer. Al voltant de Sant Joan cal parlar de tota una altra sèrie d'elements, presents sobretot durant la nit que va del 23 al 24 de juny. La nit o revetlla de Sant Joan. Nit màgica, les herbes remeieres, solstici d'estiu, personatges fantàstics, el poder de l'aigua i la rosada, nit de bruixes. Jornada amb un gruix de rituals i creences, en bona part oblidats, o en tot cas, amb una pèrdua important de presència en la celebració actual.
2: Els orígens d'aquesta celebració ens transporten a temps molt antics, quan diverses civilitzacions festejaven l'arribada del solstici d'estiu. Les fogueres, que encara avui són les grans protagonistes de la nit, semblen tenir l'origen en rituals dedicats al sol. El foc simbolitzava la força que calia transmetre a l'astre rei just quan arribava al seu punt més alt del cel i començava lentament el camí de davallada. Era una manera d'honorar el sol en el moment de màxima plenitud com a font de llum, d'energia i de vida. La nit de Sant Joan, hereva d'un mosaic de tradicions, ha conservat fins avui un fort component pagà i supersticiós. És una celebració on es barregen ritus vinculats al sol amb d'altres relacionats amb l'aigua, les plantes i els estels. I conflueixen tradicions pirinenques i mediterrànies, influències celtes i romanes, elements pagans, cristians i laics. Un patrimoni cultural ric i divers que uneix món rural i urbà, mariner i de muntanya, i que manté viu un llegat ancestral que ha arribat fins als nostres dies.
3: El foc continua tenint una gran presència en la celebració de la festa de Sant Joan. De fet, podem dir que la vigília i la nit de Sant Joan, en el calendari festiu, és la gran festa del foc. L'encesa de falles i sobretot de fogueres continua ben arrelada a casa nostra, encara que s'ha perdut el caire més popular que havien tingut per adquirir-ne un de més institucional. Del costum, no pas massa llunyà, de l'encesa de fogueres a la majoria de places i fins i tot a les cruïlles de carrers, fruit de l'apilament de mobles vells i atrotinats, de caixes i restes de fusteria, s'ha passat ara a l'encesa molt més reduïda de fogueres, totes amb el permís corresponent. En aquesta nova etapa de les fogueres de Sant Joan, cal afegir l'arribada de la flama del Canigó, una tradició iniciada al segle XX, una flama que es manté encesa tot l'any a Perpinyà, es puja al cim del Canigó i després es reparteix arreu dels Països Catalans per encendre les fogueres de Sant Joan. Aquesta tradició s'ha convertit en un veritable símbol d'unió i continuïtat de la cultura entre els pobles de parla catalana. Als anys 70 es va proclamar el dia 24 de juny com la Diada Nacional dels Països Catalans.
2: Les fogueres de Sant Joan han estat sempre envoltades de creences i rituals. La tradició diu que qui salta el foc obté salut i protecció per tot l'any i que les parelles que el travessen, agafades de la mà, reforcen el seu vincle. També es consideraven valuoses les cendres de la foguera, a les quals s'atribuïen propietats protectores i guaridores. Amb el pas del temps, la festa ha mantingut aquests costums ancestrals i ha incorporat un altre gran protagonista, la pólvora. Petards i espurnes i castells de focs artificials omplen la nit de llum i color, convertint Sant Joan en una de les celebracions més màgiques de l'any.
1: Ja les podeu fer ben altes, les fogueres, aquest any. Cal que brillin lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Cal que es vegin de València, de Ponent i de Llevant. I en fareu també en la serra, perquè els vegin més enllà. I el crit d'una sola llengua s'alci dels llocs més distants, omplint els aires encesos d'un clamor de llibertat. Joan Maragall.
3: A la màgia de la nit de Sant Joan, el foc esdevé símbol de misteri, de purificació i de renovació. Una força ancestral que des de fa segles alimenta rituals, llegendes i celebracions populars arreu del Mediterrani. I és precisament aquesta intensitat gairebé hipnòtica del foc la que també ha inspirat nombrosos artistes al llarg del temps.
1: Un dels exemples més universals és la dansa ritual del fuego, composta l'any 1915 per Manuel de Falla, dins el ballet El amor brujo. Amb una música vibrant i poderosa, Falla transforma el ritme i l'energia del foc en so, evocant un ritual màgic ple de passió, superstició i encantament. La música evoca una dansa al voltant del foc, destinada a allunyar els mals esperits i trencar encanteris.
2: El ritme obsessiu, les melodies d'arrel popular i la força hipnòtica de l'orquestra transformen la música en un autèntic ritual sonor. Aquí el foc no és només llum o escalfor, és símbol de purificació, de renovació i de misteri, tal com també ho és en la tradició de Sant Joan. Igual que les fogueres de la revetlla, cremen allò vell per obrir pas a un nou cicle. La dansa imaginada per Falla converteix la música en un acte gairebé màgic, intens i col·lectiu.

0: I si hi ha un element imprescindible a la Revetlla de Sant Joan, és, com ho dèiem, noies...
1: La coca!
0: Robert, no té sentit, com ho dèiem...
2: La coca!
0: El seu origen no és del tot clar, però remunta a temps molt antics. Es creu que deriva dels tortells amb ous que es consumien per aquestes dates i que en època pagana s'oferien al déu Sol durant la nit més curta de l'any. Aquelles primeres coques eren rodones amb un forat al mig que recordava la forma del sol. Amb el pas del temps, però, van evolucionar fins a l'actual forma allargada i ovalada. Elaborades amb ingredients senzills com farina, ous i sucre, sovint s'enriquien amb fruita confitada. La raó era ben pràctica, permetia aprofitar i conservar els excedents de fruita abans de l'arribada de la nova collita.
1: La coca de Sant Joan va viure un gran impuls a partir del segle XIX, gràcies a l'ofici de pastissers i flaquers, que en van popularitzar noves varietats. Avui n'hi ha per tots els gustos, des de les més tradicionals fins a les més innovadores. La tradició diu que les coques de Sant Joan han de tenir una grandària perfecta, sent el doble de llarg que d'ample i amb els angles arrodonits. Aquesta grandària és igual a la proporció entre el dia i la nit de Sant Joan. A molts indrets de la Mediterrània es mengen dolços semblants a la coca de Sant Joan. A Alacant, per exemple, la coca de Sant Joan és salada i porta verdures i tonyina, mentre que a Menorca, on també s'anomena coca bamba, és una peça enroscada en forma d'espiral. Joan Amades, en el seu costumari català, detalla una pràctica de protecció relacionada amb la coca i localitzada als voltants de Montserrat, que consistia a donar un bocí de coca al bestiar de corral per tal que Sant Joan els protegís dels depredadors. Al voltant de la coca també han nascut costums i creences populars. Tradicionalment s'acompanya de cava, moscatell o ratafia i es comparteix amb família i amics. I la dita popular encara recorda que a la nit de Sant Joan la coca s'ha de menjar a l'aire lliure perquè fer-ho sota sostre porta mala sort. Coca!

0: Coca de Sant Joan, d'Emma Muriel. Hi ha coca de fruita, també de pinyons, farcida de nata o bé de llardons. Fa goig de cireres amb sucre abundant, d'ametlla ratllada. Oi, l'estic esperant. Fa goig a la taula tallada a trossets. Convida a tastar-la a grans i a xiquets.
1: La nit de Sant Joan és el moment de l'any en què el món dels humans i el dels esperits es connecten. Aquesta nit ens convida a entrar en un territori antic i fascinant, el de les llegendes i éssers mitològics. Avui només parlarem de dos d'aquests éssers, les dones d'aigua i els mineirons. Entre les llegendes més fascinants trobem les dones d'aigua, éssers màgics de la mitologia catalana que habiten en fons, gorgs, estanys, torrents i coves amagades. La tradició les descriu com a dones d'una bellesa extraordinària, envoltades de misteri, amb llargues cabelleres que pentinen amb pintes d'or o de plata a la vora de l'aigua. Segons la llegenda, és precisament la nit de Sant Joan quan es deixen veure amb més facilitat. La resta de l'any només apareixen, de manera furtiva, en algunes nits de lluna plena.
2: Les dones d'aigua poden ser generoses amb aquells que les troben, concedint-los fortuna i prosperitat. Però també són guardians d'un secret. Qui revela la seva existència perd els seus favors. Les històries expliquen que si una d'elles s'enamora d'un mortal, com pot compartir-hi la vida i omplir-lo de riqueses? Ara bé, si ell trenca el pacte i fa públic el seu origen màgic, ella desapareix per sempre i la fortuna es converteix en desgràcia. Arreu de Catalunya es troben relats i llegendes sobre aquesta figura mitològica. Una mostra n'és el poema Canigó, de Jacint Verdaguer, en el qual hi ha nombroses referències a una dona d'aigua, de nom Flor de Neu, que enamora el cavaler Gentil, nebot del comte Guifré, a més d'altres goges i fades relacionades amb gorgs, estanys i altres llocs d'aigua.

0: Per un d'aqueixos sols oberts sense rella, gentil, són poltres comejant a plana. Quan no pot més, per adreçar-se al cingle, lo deixa escuder que l'acompanya i per camí d'isars lliure se'n puja i per los grenys, com rapinyell s'atrapa, vers o blanquegen los mantells estesos, tofes de neu sense trepitjar encara. Un ovira el vell mig brufar de perles, lliri d'enjuiat per gota rosada. Quan ell va prendre'l, com de terra eixida, per l'altre bec l'estira hermosa dama. Què et feu, dient-li, ma gentil senyora, que així li robes son mantell de randa? Qui és, doncs? Li pregunta ell. Vine a veure, ja que has volgut, traïdor, agraviar-la, la flor de l'hermosura que somies, veuràs en quin jardí floreix i grana. En un pedrell, al cim de la carena, gentil veu la regina coronada, coronada de verges que la volten, teixint i desteixint mística dansa amb sos braços i peus, blancs com l'escuma que juga amb les petjines de la platja. De flor de neu la cavallera rossa rossola amb capdells d'or per ses espatlles, com raig de sol que en lo boirós desembre la gebre pura del retoble es daura. Com la lluna creixent en nit oblívola, riu i clareja sa serena cara i són sos ulls dues rients estrelles que el canigó robà a la volta blava.
1: Una llegenda molt propera sobre dones d'aigua la tenim al costat de casa. Sant Miquel del Fai i els Cingles Albertí és un dels punts de Catalunya més rics en històries sobre aquestes nimfes, afavorit pels seus imponents salts d'aigua, coves i gorgs amagats. La llegenda més cèlebre i estructurada d'aquesta zona és la de Regina, la dona d'aigua de Can Viaplana, una masia històrica de Riells del Fai, a peus del monestir.
2: La dona d'aigua. Un matí a trenc d'alba, l'hereu de Viaplana, amo del mas Viaplana de Riells del Fai, un dels grans masos del poble, es dirigia al mercat de Granollers, quan el gorg que hi havia a la torrentera propera a la casa veié com es banyava la reina de les fades de Vall d'Arròs amb un vestit d'estrelles d'aigua i una perla al cap. La reina havia sortit de matinada del gorg de les Donzelles sense que cap altra dona d'aigua l'hagués vist abandonar el palau de les fades. L'hereu de Viaplana quedà embadalit per llur bellesa i caigué enamorat, ja sense remei. L'implorà de casar-se amb ell i la reina de les fades, després de fer-se pregar una mica, acceptà només amb la condició que no l'anomenés mai més com a dona d'aigua. Així li ho prometé l'hereu i amb una forta abraçada la tragué del gorg i la dugué cap al mas Viaplana, on preparaven l'imminent casament. Se celebrà com mai se n'havia celebrat cap a Riells del Fai, amb un gran nombre de convidats i exquisides viandes. Des del casament regnava l'abundància al mas Viaplana, ramats i collites eren copioses com mai, i la felicitat es completà amb l'arribada d'un fill i una filla. Un dia, l'hereu de Viaplana hagué de marxar uns dies fora a una fira que se celebrava a Granollers. Deixà la muller a càrrec de tot el mas i s'acomiadà d'ella i dels fills. La dona, gràcies als seus poders, intuí l'arribada d'un gran temporal i, malgrat ser el mes de maig, amb el blat encara verd i enfront d'un temps serè i assolellat, ordenà fer venir els segadors a segar tots els camps de blat del mas, davant la incredulitat i la sorpresa de tots els veïns de Riells del Fai, que se'n feien creus. Quan l'hereu de Viaplana tornà de Granollers i veia els camps segats, s'encengué de ràbia i dirigí el seu cavall fins al mas Viaplana, on la seva esposa el rebé al llindar de la porta de la masia amb els seus fills en braços. Ell, en saber que la dona havia ordenat la sega i sense donar-li temps a poder explicar-se, li etzibà: «Dona d'aigua havies de ser!» Fou dit això i un gran tro feu tremolar tot el mas. La dona d'aigua desaparegué. Seguidament, es formà una nuvolada negra que descarregà un temporal violent d'aigua i pedra. La riera i les torrenteres creixeren de manera exagerada. Els camins quedaren tots espantanegats i res del que hi havia plantat als camps es pogués salvar. La gent de Riells acudia al mas a agrair que la dona d'aigua hagués salvat el poble de la misèria en haver salvat almenys la collita del mas Viaplana. L'hereu de Viaplana s'adonà del seu gran error, però ja era tard, i desesperat, esclatà a plorar. Al matí, sense haver pogut dormir gaire del gran disgust, anà a llevar els infants i, en entrar a l'habitació, es trobà la canalla ben vestida i empolainada. Els preguntà qui els havia ajudat i responguera que ho havia fet llur mare. Els ulls se li retornaren a il·luminar i demanà als seus fills que la matinada següent, quan vingués la seva mare, li cosissin un fil al vestit i no la deixessin marxar. Ell estaria a la porta i entraria tot seguit a demanar-li perdó. En arribar el nou dia, els infants actuaren segons el previst, però quan l'hereu entrà, la dona d'aigua s'havia endut els infants al gorg de les donzelles i l'hereu restà per sempre més sol i trist al mas de Viaplana.
1: I què en podem dir dels mineirons? Doncs que són uns éssers diminuts que viuen amagats dins de canuts d'agulles. Només es poden recollir exactament a la mitjanit de Sant Joan sota les fulles de la tartera. Si els obres, et demanaran feina immediatament i sense parar.

Hi havia una vegada, als Pirineus, uns éssers diminuts i misteriosos anomenats mineirons. Tan petits eren que milers d'ells podien cabre dins d'un canut de canya. Deien que naixien d'una herba màgica collida la nit de Sant Joan, quan les muntanyes s'omplen d'encanteris i secrets. Els mineirons eren molt treballadors, però també molt impacients. Quan algú obria el canut on estaven tancats, en sortien tots de cop com una ventada cridant «Què farem? Què direm? Què farem?» I compte, perquè si el seu amo no els donava feina immediatament, els mineirons s'enfadaven i podien fer alguna malifeta. Conta la llegenda que un pagès molt pobre va trobar un canut de mineirons amagat en una cova. En obrir-lo, els éssers diminuts van començar a cridar sense parar. «Què farem? Què direm? Què farem?» Espantat, el pagès va ordenar «Porteu pedres del riu!» En un instant, els mineirons van omplir els camps de pedres. Després els va dir «Ara traieu-les totes!» I així treballaven sense descans. Aixecaven marges, segaven camps, recollien llenya i fins i tot construïen camins sencers abans que sortís el sol. Gràcies als mineirons, el pagès es va fer ric. Però hi havia un problema. Cada vegada necessitava inventar més i més feines perquè aquells éssers no paraven mai. Una nit, cansat i sense saber què manar-los, va deixar anar. «Aneu a comptar els grans de sorra del riu!» I els mineirons van desaparèixer cap a la foscor, ocupats en una feina impossible que encara avui, diu la gent gran, continuen fent a les nits del vent els rius dels Pirineus. Per això, quan sentiu un xiuxueig entre les pedres o el soroll del vent a la muntanya, alguns diuen que són els mineirons preguntant encara «Què farem? Què direm?»

0: que no se'ns rovelli la llengua.
1: A l'estiu, tota cuca viu. Per fi tenim l'estiu damunt i les vacances a tocar. L'estiu és una estació esperada. L'estiu és el record de la felicitat infantil dels mesos desvagats, les festes al carrer, la música i l'alegria, la vida que brolla arreu. L'estiu ens regala bon temps i, sobretot, temps per nosaltres i espai per dedicar-lo a gaudir la lectura sense presses, a la platja, en un raconet de món tranquil o bé a casa, però amb el ritme pausat que regala les vacances. Agafar un llibre i submergir-s'hi és un dels plaers de l'estiu. Us proposem alguns títols perquè us acompanyin durant aquests dies que venen a través d'històries, de ficció o bé relats, de vides, famílies, somnis i esperances. I començarem per un llibre d'Agatha Christie. I aleshores no en queda cap. És una edició nova de l'any 2025 de

0: que ja li hem de donar el nom que es mereix, que és el seu, Caterina Albert. És d'edicions edicions Pagès Llibres i està a cura de la Maria Àngels Cabré. És un llibre que parla d'unes cartes molt íntimes que senzillament és una manera d'entendre una mica més la vida de la Víctor Català i d'aprofundir amb la seva escriptura.
1: I amb una altra autora catalana, però no tan antiga, teniu de Blanca Busquets, Edicions Proa, Habitacions Compartides.
2: I El senyor Nakano i les dones, de Hiromi Kawakami, traducció de Maria Bornes Muntada, de Quaderns Crema, un altre llibre prou divertit, no?
0: Sí, i curiós, i molt curiós, sí.

0: Perquè és nit de Sant Joan, hem encès una foguera. La gent hi dansa a l'entorn, se sent olor de ginesta i a l'eco d'una cançó que s'allarga la verneda. La flama, sonora, riu talment un doll d'aigua fresca, tan alta que no l'apaguen amb els seus plors les estrelles. És la nit de Sant Joan, amiga, és la nit encesa de corrandes i desig. Mira com la flama espessa va prenent el fustó vell i la fullaraca seca. De sobre el cant del cucut i el respir de la verneda i el tou relliscat del riu. I la teva veu. I la meva. Cançó de la nit de Sant Joan, de Tomàs Garcés.
1: Aquesta mata olorosa de la nit de Sant Joan llença flaire, silenciosa entremig de la barbada de la nit incendiada per tants focs que es van alçant. Entremig dels núvols roig, el cel blau i les estrelles, entremig dels crits de goig, remorats de fontanelles, i entre el baf esborrejant, una flaire es va escampant, fresca, suau i candorosa. Les eufàbregues la fan. Són les mates doloroses de la nit de Sant Joan. Donzelles enamorades d'un noviès de Benidor escabellen les eufàbregues perquè facin més olor. L'eufàbrega escabellada és un encenser violent que, llançant la flaire en l'aire, augmenta l'encantament. Quina olor més fresca i forta, ara que els focs ja se'n van. Sant Joan, obriu la porta perfumada del llevant, i en el matí d'aures blanes l'eufàbrega trobarà altres aromes germanes que la nit fan oblidar. L'eufàbrega, de Joan Maragall.
2: Aquesta nit de Sant Joan, amb perdó del sant, pot molt ben ser això. Amb farfec de sucre i coques, el solemne en un racó, quatre gotes de birranci i d'amagat, balls de boques, perquè els que és jove no es cansi. Quan s'apagui Sant Joan amb perdó del sant, ves comprovant el que et dic. Quatre escorrims de vi vell, quatre de pa de pessic i sota de tot, tartrada més d'un músic clavell que no ha pensat el que fa. I petjant el món vermell, aquella vetllada tensa de qui es sent cansat i vell i sense esperança, pensa que tanta nit no és per ell. Ni la nit de Sant Joan, ni altres moltes que en vindran. Amb perdó del sant. Josep Punsola.
1: I fins aquí el darrer programa d'aquesta temporada. Esperem retrobar-nos a la nostra habitació amb vistes la temporada vinent. Bona revetlla, bon estiu, bones vacances i bona lectura. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so, Robert Garrigós, i a Gemma Cordera, Jordi Giné i Esther Paracolls, de Mots pel 21. I ara sí, ens acomiadem i ho farem amb una cançó molt escaient per al dia d'avui, per Sant Joan, de Joan Manuel Serrat.
3: Un vespre quan l'estiu obria els ulls,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
4: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran un miler de nous professionals.
2: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
4: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
5: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
2: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
4: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
2: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
4: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
2: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
6: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix en baixa Aitana Bonmatí.
2: I cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xacú. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
3: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretaria general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
2: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, i titllen el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
10: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
9: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
12: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
13: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
9: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
2: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
15: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
17: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
18: 78 persones que es van sentir afectades, aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
17: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
5: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
17: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
2: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
19: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
2: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
20: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
21: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
20: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
22: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
2: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta a les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
22: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
23: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
22: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
2: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada de diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: Notícies en xarxa.
2: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
22: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
22: A banda d'això, l'informe del CESTEX revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
2: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
22: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
7: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
25: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
24: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
22: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
2: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
22: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
22: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
2: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
22: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents, o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
2: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia. Com va la cosa?
3: Bon dia. Doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
2: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta Diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. 6 anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
10: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí, segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
9: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
10: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
11: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala. I bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs, agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs, que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
10: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
12: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador haig de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
10: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espar, Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus. Avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol. Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la Lluna es posa just al mig del Sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la Lluna es va posant davant del Sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després, al final, el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el Sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de Sol fan com unes ombres al Terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la Lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la Lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del Sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el Sol torna a veure's. La Lluna va sortint de davant del Sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'avui, dimarts 22 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Ona Codinenca ha estrenat temporada amb 3 programes nous i un podcast de ciclisme. La Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu recupera

0: com sempre, amb informatius i amb la mirada posada a les pròximes eleccions municipals del mes de maig, que tindran dues setmanes de programació especial. I com us avançàvem, aquesta nova temporada inclou nous començaments i nous projectes que s'incorporaran a la graella. Comencem precisament per aquestes noves incorporacions. La primera és el magazín Quatre Calces al Sol, de Mònica Coll, Manolita Permanyé, Aida Fernández i Micaela Pavlova. Per saber de què tractarà aquest magazín amb aquestes quatre dones al capdavant, la Mònica Coll ens ha volgut fer 5 cèntims.
1: Quatre Calces al Sol és un programa que serà mensual, que és una nova aventura que hem agafat quatre amigues que rondem els 50 anys. I nosaltres viurem aquest xoc i aquesta adaptació a la Micaela Alemanya. Llavors aquesta similitud ens va agradar i, a més, el tema de les calces, al final som quatre dones, quatre calces al sol. Parlarem de les coses quotidianes i del que ens vingui de gust. Tindrem dues seccions. Una, que és el pont aeri, on la Micaela ens explicarà curiositats del que està descobrint i vivint a Alemanya. I l'altra, tenim una col·laboradora jove que ja us la presentarem en el programa, on tindrem una secció d'art. Podrem descobrir diferents obres d'art al llarg de cada programa.
0: La segona novetat és Tota una vida, l'espai de conversa de l'Anna Martí, que proposa converses amb persones i històries que val la pena conèixer. Ella mateixa ho explicava.
2: La idea del programa va néixer arrel de que jo no sé fer truita de patates, llavors la meva veïna, que és com si fos una àvia per mi, es va enterar i va dir que no podia ser. Llavors vaig anar un dia a casa seva a fer una truita de patates i vam estar xerrant. Ella no és originària d'aquí Sant Feliu, però ara ja hi fa molts anys que hi viu. Llavors em va estar explicant històries del poble, de com ella havia arribat aquí, i em va semblar com molt interessant. I jo moltes coses de les que m'explicava les desconeixia totalment.
0: I la tercera incorporació arriba en format podcast. És La Controvèrsia, amb la Míriam Ucendo i una servidora, Laia de Déu. Un espai molt millennial que proposa riures del món per entendre'l a partir de notícies, memes i cultura pop. La Míriam Ucendo ens en donava més detalls.
3: La Controvèrsia és un podcast conversacional que podreu trobar a partir de dimecres 30 de setembre a les 10 de la nit, quinzenalment. En aquest podcast divaguem i acabem amb més preguntes que respostes. Podreu trobar actualitat, cultura pop, relacions, xarxes socials i tots aquells safarejos, salsejos i dades xorra que no sabíeu ni que necessitàveu. Som un format fresc amb molta personalitat on juguem amb l'humor i el drama des de la catalanitat i el rotllet millennial intentant dia a dia entendre què vol dir ser adultes en aquest món disfuncional. Vaja, pur entreteniment des de la nostra quotidianitat. Perquè, com diem, discutir i dubtar de tot és un art.
0: Però les novetats no acaben aquí. Aquesta temporada també arriba Enganxats als Pedals, un podcast dedicat al món del ciclisme, tant pels que el viuen sobre l'asfalt o a la muntanya com pels que el segueixen des del sofà. És una coproducció de 6 emissores catalanes, concretament del Prat Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Sabadell, el 9FM, La Veu de Sant Joan i Ona Codinenca, en coproducció amb La Xarxa. També s'estrena Les Golfes, d'Ona Codinenca, un espai que mira cap enrere per recuperar i posar en valor l'arxiu sonor d'aquesta casa, que ja acumula més de 20 anys d'història. I mentre arriben aquests nous espais, també es consoliden alguns dels que ja es van estrenar la temporada passada i que han tingut bona acollida entre l'audiència, com Una habitació amb vistes, Parada i Fonda i La Sobretaula. I, esclar, també han tornat els programes emblemàtics de la casa. El Tu Jugues i l'Anem a la Muntanya han tornat a obrir temporada i continuen també els espais temàtics de divulgació i els musicals, com A Cau d'Orella, El viatge de l'altre, Va de sardanes, Retrats Codines, The 3E Show, Fase Alternativa, Disco Tour o Vivències Musicals. Però si hi ha una cosa que continua sent un dels grans puntals de la casa és la informació de proximitat. Cada dia hi trobareu el magazín matinal territorial i el butlletí transcomarcal que esteu escoltant, l'E59. També continuen el Tal com Raja, el Taula per 5 dels dijous i l'Infopodcast dels divendres. I enguany s'incorpora el Rambla 54, un magazín amb informació de tot Catalunya que compta amb la col·laboració d'Ona Codinenca. A més, aquest programa recupera els dimecres la càpsula La Ràdio l'Escola amb els alumnes de l'Escola Jaume Balmes. I precisament aquesta nova temporada també es posa de manifest una aposta cada vegada més clara per convertir continguts i establir vincles amb altres emissores. A la graella hi trobareu el programa Contes Grans a la Ràdio, de Ràdio Castellterçol, es manté Planeta Rock, de Ràdio Mollà, i s'hi suma Ràdio Silenci, de La Garriga, amb el programa 3545, dedicat a la música i al cinema.

0: En definitiva, una temporada que combina nous projectes propis, podcasts, programes compartits i continguts de les ràdios del nostre entorn. La 23a temporada d'Ona Codinenca comença, doncs, amb noves veus i nous projectes, però mantenint també allò que forma part de la casa, la proximitat, la informació i una graella feta, sobretot, per continuar fent ràdio des de i pel territori. La Biblioteca Joan Petit d'Aguilar de Sant Feliu de Codines recupera a partir d'aquest divendres el Club de Lectura Infantil. I és que després d'aproximadament 13 anys sense aquest club, torna aquest espai de lectura destinat als infants d'entre 8 i 10 anys del municipi. Bet Miquel Verdés, tècnica de la biblioteca, ens ho explica com es planteja aquest nou club.
1: Mira, aquest Club de Lectura Infantil, com majoritàriament tots els clubs, el que farem és trobar-nos un cop al mes i parlar d'un llibre que hem proposat. A l'hora de fer la selecció de llibres, s'ha intentat intentar passar per tots els gèneres literaris, per totes les propostes també de format literari i diverses autories, posant èmfasi en les autories catalanes.
0: La idea, per tant, no és només trobar-se un cop al mes per parlar d'un llibre, sinó convertir cada lectura en una activitat que permeti als infants experimentar i jugar amb diferents formats i propostes. I és que la selecció de lectures passarà per diferents gèneres i autories, però també s'adaptarà al nivell dels infants que finalment participin al club.
1: La nostra idea és enfocar-ho no només a parlar de la lectura, sinó a fer alguna cosa molt dinàmic perquè els infants també puguin experimentar més enllà de la lectura, no? Doncs, si hi ha un llibre d'epistolar, doncs posar èmfasi en redactar-nos entre nosaltres cartes, o si hi ha un llibre que fem molt èmfasi amb les cançons, doncs experimentar també amb la intel·ligència artificial a l'hora de fer cançons i també fer-les nosaltres amb guitarra pròpia, fer tallers, fer manualitats, tot relacionat perquè els nanos tinguin més, els infants, més interès i més ganes amb la lectura i que coneguin tot un món que pot, o tota la imaginació que pot aportar un llibre, no?
0: El club també començarà amb dues lectures que, tot i ser diferents, comparteixen alguns elements. Serviran també per conèixer el nivell del grup, ja que en una franja d'entre 8 i 10 anys es poden trobar infants amb nivells de lectura diferents.
1: Mira, comencem amb dos que tenen com a tenen el mateix rerefons, són dues històries completament diferents, però la protagonista, les dues protagonistes són, és una protagonista nena, d'aventures, història d'aventures, i tracta d'alguna manera els temes els mateixos. Però són dos llibres diferents per començar a veure quin és el nivell en el qual ens trobem, perquè hem apostat per un club de lectura de 8 a 10 anys. Llavors pot ser que ens trobem amb molts nivells diferents i a partir d'aquí hi ha una proposta feta de lectures, però sí que, i això ho posem a l'informació, ens donem el permís per poder modificar les propostes que hem fet depenent del nivell que tinguem.
0: El Club de Lectura Infantil es farà un cop al mes i les inscripcions són gratuïtes. Abans de cada trobada, els infants rebran el llibre que treballaran a la sessió següent, una activitat que la biblioteca recupera després de més d'una dècada i que ha estat possible gràcies a l'ampliació de plantilla.
1: Fer trobades a través de la lectura, al final, és una trobada cultural que estàs creant flama des de petit perquè pugui seguir el vincle amb la lectura a tots aquests infants. No hi era aquesta proposta a la biblioteca des de feia temps i ara que hi ha prou de força de personal, que ja des de l'Ajuntament s'ha fet una ampliació de plantilla, sí que es poden dur a terme aquestes activitats perquè hi ha prou de força. I al final és una necessitat bàsica.
0: Així doncs, la biblioteca recupera un espai que va més enllà de la lectura i que busca que els infants s'hi acostin, comparteixin i descobreixin noves maneres de viure els llibres. El Club de Lectura, com hem mencionat, comença aquest divendres 25 de setembre a 6:15 de la tarda. I marxem de Sant Feliu per anar fins a Bigues i Riells del Fai, perquè la 16a edició de les Llegendes de l'associació FemVir se celebraran aquest dissabte 26 de setembre i ho faran al Castell de Montbui, on l'any passat hi van celebrar els seus 15 anys. Una representació teatral de gran format i en directe que va néixer fa una dècada i mitja d'uns tallers de dramatúrgia participatius i que, any rere any, s'han convertit en un esdeveniment plenament consolidat al municipi. I és que després d'anys itinerant per espais com Sant Miquel del Fai o la Masia de Can Maspons, el projecte ha trobat novament el seu espai al Castell de Montbui, on hi van tornar l'any passat. Però enguany, a més, la funció arriba amb una novetat molt especial creada a partir de la mateixa història del recinte. Ho explica la presidenta de l'associació FEMBIR, Aurora Auferil Pujol.
2: Aquest any hem creat una llegenda nova. Llavors, ens fa molta il·lusió presentar aquesta nova llegenda perquè realment és totalment nova i és que les pedres del castell ens parlen. I parla, doncs, de com mantenir aquesta història, aquest bé immaterial que tenim al poble, de com mantenir-ho a través d'aquestes històries i del castell.
0: Una altra de les novetats d'aquesta 16a edició és que l'espectacle l'iniciaran els caprossos Moro Mussí i la Dona d'Aigua. I és que l'espectacle, tot i mantenir l'esperit del teatre amateur, mobilitza una infraestructura humana de grans dimensions. Més de 70 actors i actrius pugen a l'escenari, però sumant la logística, el vestuari i la col·laboració d'altres entitats, l'organització supera el centenar de persones implicades. Per oferir-li el secret que manté vives les llegendes és el sentit de pertinença que té tot el poble.
2: Però la gràcia d'aquest espectacle, i crec també la clau de que s'hagi consolidat durant tots aquests anys, és que la gent en té moltes ganes. O sigui, les llegendes se les fa seves, i llavors doncs, això et fa molt fàcil la feina de gestionar-ho. I tant és que sigui gent que fa molts anys com els nous que comencen. De fet, aquest any també la part molt xula que crec que hem aconseguit és que hem involucrat més entitats. Si nosaltres, com a FEMBIR, liderem el projecte, diguem-ne, però la gràcia és que hem fet que les llegendes no siguin només de FEMBIR, són de tots nosaltres, de tot Bigues i Riells del Fall. Llavors,
0: un treball comunitari que es tradueix en una posada en escena d'una hora de durada on la música, la il·luminació i el patrimoni arquitectònic es combinen per captivar tant els veïns com els visitants que hi van per primera vegada.
2: Jo diria que la gent, quan veu per primera vegada l'espectacle, surten... Ostres, és que no et sabria descriure el què. O sigui, amb màgia dintre del cor. Perquè... Si és un espectacle, durant una hora estàs envoltat de llegendes, d'històries que et captiven, i a més en un entorn que, tot i que potser hagis anat alguna altra vegada dintre en el castell, veure'l de nit, il·luminat, amb tot el que és el joc de llums, músiques, etc., surts amb això, amb el cor ple.
0: Enguany s'ha tornat a habilitar un servei de bus llançadora gratuït per la població que surt des del pavelló municipal de Bigues a 6:45 i a 7:45 del vespre, i després de l'espectacle també hi tornarà a haver-hi dues opcions de tornada, un a 11:15 i l'altre a 11:45 de la nit. A més, si es vol pujar a peu, el Gerbrac organitza una caminada d'anada fins al castell que surt a 6:45 de la tarda des del Centre Cívic i Cultural al Rieral de Bigues. S'hi pot accedir en cotxe, però hi ha poc espai d'aparcament al castell. Cal recordar que en cas de pluja, l'espectacle es traslladarà al Teatre Auditori Polivalent del Centre Cívic de Bigues. I no marxem de Bigues i Riells perquè el Teatre Auditori Polivalent es prepara per acollir el pròxim 4 d'octubre un dels plats forts de l'onzena edició del seu festival de jazz. Es tracta del concert d'Ivo Uller Swing Quartet, una actuació molt especial perquè s'emmarca dins de la 36a edició del festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu, un vincle que reforça la presència al municipi en el circuit català del gènere. Ho explica el trompeta i capdavanter de la formació, Ivo Uller.
3: Jo penso que primer d'entrada perquè és un festival organitzat i, diguem-hi, impulsat per l'Associació de Jazz i Música Moderna, que és com una entitat doncs, que penso jo que és de molt solvent i és com de músics per músics, una mica, aquesta entitat. I, a més, evidentment, doncs, no sé si des del principi ho tinc clar, que fos això, jo potser hauria de preguntar-ho, si va ser a posteriori, que després es va dir doncs, farem també que sigui com a Memorial a Tete Montoliu, que segurament és com el nexe d'unió de tots els músics, especialment de jazz, que ostres, que tant diguem, la gent més jove com la gent més adulta doncs, pot tenir com a gran referent del jazz al nostre país.
0: La formació que completen el pianista Gerard Nieto, la contrabaixista Caral Camps i el baterista Joan Caseres portarà a Bigues i Riells un directe basat en estàndards de jazz i composicions pròpies. De fet, el quartet aprofitarà per avançar temes del seu pròxim EP, titulat precisament Just Friends, que recull l'esperit de complicitat i amistat que uneix els integrants dalt de l'escenari.
3: Molta gent de vegades acaba un concert i diu «Ostres, jo ni entenc res, però m'ha agradat molt». I penso, ostres, per mi aquest tipus de comentaris no és el que, evidentment, que ho espero, però en el sentit de dir, ostres, que la gent que hi entén i que segurament està més a parlar d'escoltar aquesta música, doncs que el disfruti, sobretot que s'ho passi bé, al final, i la gent que la descobreix o que potser no està tan habituada a escoltar-lo, doncs això, que surti i digui, ostres, m'ho he passat bé, m'ho he passat molt bé i he disfrutat això.
0: Amb una aposta clara per aportar el jazz de qualitat més enllà de les grans capitals i acostar-lo a territoris com Bigues i Riells, el concert del pròxim 4 d'octubre promet ser una oportunitat per gaudir de la música en directe des d'una mirada propera i accessible per tothom. I ara anem amb unes notícies del Moianès, començant perquè l'Escola Bressol Municipal L'Espurna de Castellterçol reprèn aquest mes de setembre l'activitat BATEC, un espai gratuït adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys, Jordi Givert.
4: El projecte ofereix un entorn de trobada per compartir jocs, experiències i suport professional afavorint la relació entre els més petits i els seus acompanyants. Les sessions tindran lloc a les instal·lacions del centre els dimecres de 6:15 de la tarda a 7:15 i els dissabtes de 11:15 del matí fins a 12:15, allargant-se fins al pròxim 16 de desembre. La primera trobada del calendari de tardor serà aquest dissabte, dia 26. Com les places són limitades, les famílies interessades han de formalitzar la inscripció prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castellterçol o a través del correu electrònic de l'Escola Bressol.
0: I continuem i acabem amb tu aquest informatiu, Jordi, perquè el Museu de Moià i el Parc Prehistòric de les Coves del Toll obriran les seves portes durant el proper pont de la Mercè i ja preparen una programació especial d'activitats gratuïtes del 9 a l'11 d'octubre amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni.
4: Les propostes volen apropar la riquesa geològica, arqueològica i històrica de la comarca del Moianès a tots els públics. Entre els actes destaca el taller familiar de geologia i fòssils de diumenge 11 d'octubre, que començarà a les 11 del matí a l'espai de la Surgència de les Coves del Toll, on es podrà descobrir com era el Moianès de fa 40 milions d'anys. Necessiten, però, reserva prèvia que poden contactar al telèfon del Museu de Moià. A més, l'equipament i la Casa Rafel de Casanovas oferiran jornades de portes obertes divendres, dia 9, des de 11:15 del matí fins a les 2 del migdia i dissabte, també, a partir de 11:15 fins a les 2 del migdia i a la tarda, a partir de 4:15 fins a les 6. Els visitants podran veure el fons paleontològic del poble i la nova exposició temporal Un museu en guerra, que commemora el 90è aniversari de l'equipament.
0: I ara sí, fins aquí l'E59 d'avui, dimarts 22 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escolteu demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
3: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albià, que és la líder dels comuns.
4: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
5: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
2: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorb l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
3: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unión Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars, com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, l'Avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
3: I no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
2: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
4: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Que són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tesoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
2: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona-Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït. Jordi Fortià.
3: Illa ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres durant la seva compareixença al Parlament per petició pròpia.
4: Informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
2: L'oposició acusa el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors.
3: Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'ama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
3: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
2: Des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, del 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de demà dijous, coincidint amb el pont de la Mercè.
3: Per evitar retencions i accidents es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Ramon Lamiel és el director general de trànsit.
5: A les operacions especials la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat.
2: En cultura, Barcelona dona a aquesta hora el tret de sortida a la Mercè 2026 amb el pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament.
3: Anirà a càrrec del metre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. El pregó precedirà el toc d'inici inicial des de la plaça de Sant Jaume a partir de les 8 del vespre.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça comença la defensa del títol de la Champions League femenina.
6: L'equip de Pere Romeu debuta a les 9 del vespre contra el París en el primer partit de la Lligueta. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret són les baixes destacades del Barça per aquest duel.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta primera jornada de la tardor que està venint amb una temperatura una altra vegada molt més alta del que toca. Seguim en aquesta dinàmica estiuenca almenys a les tardes, almenys també al matí. Sí que refresca una miqueta, s'ha sentit aquest matí, per exemple, però ja diem. Així que arriba el migdia, la temperatura es desboca i avui hem tornat a passar dels 30 graus a més de la meitat del territori català. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt càlid i sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la situació de sol picunador és evident. També ho serà el dijous, per tant, dia de la Mercè, també les festes de Santa Tecla, que es desenvoluparan sense entrebancs. Al matí hi haurà alguns núvols baixos, sobretot cap a l'Ebre, també a l'Empordà. De fet, hi haurà alguna boira i tot en aquesta zona de la Costa Brava, però aquests núvols s'acabaran trencant de seguida i donaran pas a un dijous de temps tranquil, radiant, sense pluja i més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Demà encara tindrà més ganes de pujar el mercuri. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta operació sortida pel pont de la Mercè. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Podríem dir, per banda, aturades habituals, però que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Però és que, a més, tenim algunes incidències. Per exemple, segurament la més important, aquest accident a l'autopista AP7, al tram de la Roca del Vallès, que talla carril en sentit nord, en sentit Girona, aturades que ja arriben gairebé als 9 quilòmetres entre Mollet i la Roca del Vallès. Força problemes ara en tota aquesta zona de l'AP7, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un accident. Les obres de Jorba, de l'autovia A2, ara provoquen aturades de més de 2 quilòmetres en sentit Lleida. També ens indiquen que tenim un vehicle avariat a la C58, a la carretera, a Vacarisses, que provoca aturades destacades i poc habituals en sentit Manresa. I també trobem un tram de retencions poc habitual, no ens arriba cap incidència, però, si més no, trobareu molt carregada ara mateix a la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments del que ja s'han produït.
4: De fet, ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres. I ja ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi. La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors, que es van comunicar públicament a finals de juliol.
0: El president ha comparegut avui a petició pròpia, Mont Carvajal.
5: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
6: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
5: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat els grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: Gràcies, Mont. Doncs l'oposició, com dèiem, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell.
7: Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
8: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
9: Ocultaron deliberadamente los datos. Porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
7: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
10: El problema del PISA és un autèntic desastre. Perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
11: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
7: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: Doncs encara més polèmica al voltant dels PISA, perquè un estudi posa en dubte la interpretació dels resultats del 2025 pel que fa al nivell socioeconòmic dels alumnes. La recerca conclou que la davallada del rendiment és similar entre els diferents perfils socioeconòmics i apunta que un canvi en el qüestionari podria haver distorsionat la comparació amb les proves del 2022. Cugat Mèdia.
12: Els resultats de PISA 2025 han tornat a quedar en qüestió, aquest cop per la manera com s'han interpretat les dades socioeconòmiques. Un estudi de l'empresa Sancuatenca i Novamat i de Sade Ekpol conclou que la caiguda del rendiment de l'alumnat no és especialment acusada entre els estudiants de nivell socioeconòmic alt, com sí que assenyala l'informe PISA, sinó que és similar entre els diferents nivells socioeconòmics. Marc Colomer, investigador d'Innovamat i un dels autors de l'estudi, explica com han detectat aquest desajust.
13: I vam descobrir que, en el fons, la interpretació que fa l'informe principal de PISA doncs no és correcta i, en el fons, el que ha canviat sobretot és com s'ha mesurat qui és de renda alta i qui no, no tant que realment hi ha hagut aquesta caiguda més pronunciada en el grup de classe alta.
12: La recerca apunta que el motiu és un canvi en les preguntes utilitzades per determinar el nivell socioeconòmic de l'alumnat entre les proves del 2022 i el 2025.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge Calama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
4: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat. Recordem que en ple cas Plus Ultra, el jutge va ordenar obrir una peça separada per determinar l'origen d'aquestes joies, que fins ara era una incògnita, i va investigar Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraban. Segons ha relatat l'expresident, l'entrega de les joies va ser a la Moncloa durant el viatge que el rei saudita va fer a Madrid el juny de 2007.
0: En successos, el balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides, de les quals dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara se n'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
14: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort, al personal del centre depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
15: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure, i s'ha pogut actuar ràpidament.
14: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas aquesta matinada també a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
16: Una violenta explosió de gas ha provocat destrosses molt greus aquesta matinada a l'hotel rural Can Carbó de les Olives a Peralada i ha deixat un balanç de dues persones ferides. L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidre a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa. El jutjat li ha retirat el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes.
4: La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada. La dona ha estat detinguda per estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. El cas va esclatar aquest estiu, quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era hora de marxar, l'agència no els havia enviat els bitllets. L'agència, que feia servir el nom comercial de Mascapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
17: El modus operandi era molt individual, en el qual aquesta persona investigada pues, oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix en relació amb la resta de mercat. A partir d'aquí exigien un pagament immediat en efectiu i a l'hora dels clients anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: I Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesi del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix.
4: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a la dels treballs de paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
18: Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo. En segundo lugar, las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón.
4: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: Polèmic desnonament avui a Madrid, el d'una dona de 87 anys a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.650.
4: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbutjat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
0: I a Vic, el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
19: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
20: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
19: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho sentíem abans en la connexió del trànsit. En marxa l'operació sortida del pont de la Mercè.
4: Des de les 12 fins a les 6 d'avui, dimecres 23, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà dijous 24. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit.
0: Carina Beibé.
21: Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
22: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu, s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
21: Pel que fa a l'operació tornada a diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: I la Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 27 i el 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, el 66% més que en el contracte programa anterior. Maite Polo.
23: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
24: Crec que aquest acord força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
25: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
23: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
26: Ha estat una botiga de vi a granel a dissenyar cartes de vins d'alguns dels millors restaurants del país i del món. I gràcies, per cert, també per acostar-nos a la cultura del vi. Als cellers, a les bodegues, bodegues de barri, i sobretot a l'univers que es desplega al voltant d'una copa compartida. Perquè avui també volem reivindicar en aquest pregó la cultura del vi, que forma part de la nostra cultura mediterrània.
0: Escoltem a Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, donant el tret de sortida de les festes de la Mercè en un discurs que va previ al pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament, que enguany anirà a càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, a qui l'alcalde estava ara mateix perfilant o fent el seu perfil, i que donarà també, serà l'acte previ al toc d'inici inicial des de la plaça Sant Jaume a partir de les 8 del vespre. I de Barcelona a Tarragona, perquè Tarragona celebra avui el dia de Santa Tecla amb la processó del braç de la patrona que reuneix milers de persones al carrer. El moment més destacat serà l'entrada de la relíquia a la catedral. Anem cap allà, Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
1: Bona tarda. De fet, ha sortit de la catedral la processó acompanyada de tot el seguici al complet. El braç de Santa Tecla recorrerà els carrers de la part alta per retornar a la seu metropolitana. Serà aproximadament d'aquí a una hora i mitja, cap a les 9 del vespre. Aleshores serà quan es veurà un dels moments més emotius i esperats a la festa major. La imatge de postal del braç de Santa Tecla amb la catedral de fons, envoltada del seguici, els quatre pilars de les colles de la ciutat, les salves pirotècniques, el ràpid de les campanes i la banda Unió Musical de Tarragona que interpretarà la marxa de Santa Tecla. Un moment que arrodonirà una festa que comptarà al migdia amb la tradicional diada castellera de Santa Tecla, amb les quatre colles de la ciutat, que s'han lluït. Sant Pere i Sant Pau ha descarregat per primera vegada en una mateixa diada el 5, el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8 amb agulla. La jove ha completat el 3, el 4 i el 5 de 9, mentre els xiquets del Serralló han descarregat el 4 de 8 per primera vegada a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han carregat el 3 de 9 i han completat el 4 de 9 amb folre. Demà, una última cita castellera, els pilars caminant a partir de les 2 del migdia.
0: Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment ara sí de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a una hora i mitja, el Barça comença la defensa de la Champions League femenina. Les blaugranes debuten a la Lligueta contra el París. L'equip vol mantenir el domini a la competició europea més important després de guanyar 4 títols en els últims 6 anys. Aitana Bonmatí, Vicky López i Kika Nazaret es perdran aquest duel. Ahir escoltàvem a Ewa Payor i avui escoltem a Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
3: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc d'una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
2: En bàsquet, a 8:45 del vespre, jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina amb la presència de l'Espart Girona i el Cadí la Seu. Pau Villafanya, de Girona FM.
4: Les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
5: Difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido.
4: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
2: En joc, ara tenim la final de la Lliga Catalana Challenge. De moment guanya la penya per 47-44 contra el Lima Horta al final del tercer quart.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i Albert Güell també, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Grans batutes, grans emocions.
8: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
8: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
11: La línia de gel. En el sistema solar hi ha una línia imaginària, més que una línia seria una zona imaginària, que divideix el sistema solar en dues parts. La part més propera al Sol d'aquesta línia i la part a partir d'aquesta línia cap a l'exterior. Quina és la diferència entre aquestes dues zones? Doncs que en la primera part, en la zona més propera al Sol, molts compostos estan en forma de gas. L'hidrogen, l'aigua, l'amoníac, el metà, etc. Per què? Perquè la temperatura és suficient i allà aquests compostos són volàtils, estan en forma de gas. Però passat aquesta línia de gel, que en diem, més enllà, la temperatura ja ha baixat, ja fa més fred, i aquests elements ja no estan en forma de gas, sinó que estan congelats. Trobem gel d'aigua, gel d'amoníac, gel de metà, gel d'hidrogen, Perquè a l'espai, com que no hi ha pressió, no passem de gas a líquid i a sòlid, sinó que es passa directament de gas a sòlid. I, per tant, tenim una zona on hi ha aquest pas. Es diu la línia de gel. I en el sistema solar, aquesta línia de gel es troba a la part central del cinturó d'asteroides. Si recordeu, tenim quatre planetes petits, Mercuri, Venus, la Terra, Mart, hi ha un cinturó d'asteroides i després quatre planetes grans, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Doncs aquesta línia de gel es troba just al cinturó d'asteroides i separa el sistema solar en dues parts ben diferents.
6: La xarxa de comunicació.
12: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15. Soc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 23 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la 21a edició de la Fira de la Carbassa torna aquest cap de setmana amb més de 50 parades i noves activitats. El bar del Centre Cívic denuncia un robatori a la caixa registradora durant la nit. Manu Vilaseca, de Mollà, aconsegueix la tercera posició al Tour des Geants, una cursa d'ultraresistència de 330 km pels Alps.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 23 de setembre explicant-vos que Sant Feliu de Codines es prepara després de 4 dies intensos de festa major per tornar a ampliar els carrers del municipi de carbasses i productes de la terra aquest cap de setmana amb la 21a edició de la Fira de la Carbassa. La fira, com hem dit, se celebrarà dissabte i diumenge i arriba a més de 50 parades, noves activitats, propostes pels més petits i, esclar, el tradicional concurs de carbasses gegants. Però abans de parlar de tot el que hi trobarem, cal entendre d'on ve aquesta fira i com ha anat evolucionant al llarg d'aquests 21 anys. En Dani Fonoll és el president de l'entitat organitzadora i ell mateix ens ho explica.
2: I llavors van començar a cultivar carbasses, i van fer carbasses grosses i van decidir fer una fira de la carbassa l'any 2006. L'any 2006 va ser el primer any que es va fer aquesta fira de la carbassa i aleshores doncs, va ser una tradició que cada any s'engrescaven més, buscaven llavors de carbasses més grosses i cada any anaven i s'hi van començar amb carbasses de 50, 100 quilos, van continuar amb carbasses de 200, van continuar amb carbasses de 300 fins a arribar a carbasses de 700, 800 quilos. Vull dir que és
3: el
2: que és molt, molt gran, molt gran. I va ser aquesta fira, l'any 2006, va ser la precursora.
0: I és que aquest any, precisament, s'espera que tornin a arribar carbasses de grans dimensions. Algunes que podrien superar fins i tot els 600 quilos i fins i tot la participació d'algun local. Però més enllà de les carbasses, la fira també aposta per ser aparador de productes de tardor i també de gastronomia. Aquest any, un dels plats forts torna a ser el show cooking, aquest cop per part de Jan Fargas, cuiner de les Voltes i col·laborador del Tot es Mou de 3CAT, que prepararà un estofat amb botifarra, carbassa i bolets.
2: La part gastronòmica implica que potenciïs una miqueta la cuina de tardor. La cuina de tardor, que un dels productes estrella que nosaltres estem intentant fer és la carbassa, i el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal. I, a més, en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo. És a dir, el cuinarà en si i després el repartirem entre totes les persones que hi hagin allà fins on arribi. Quan s'ha acabat, no? I a més farem un fulletó que hi haurà la recepta.
0: Dissabte a la tarda tornarà el Vespreig, que l'any passat, pels 20 anys, van iniciar enguany, però fins les 10 de la nit. I el que també torna és el mojito de carbassa, amb opció sense alcohol i amb alcohol.
2: Home, l'any passat em sembla que en vam fer unes 400.
3: Sí, més o menys unes 400.
2: Uns 400 mojitos.
3: Sí. Uau.
2: I
3: amb bueno, i sense alcohol.
2: I va tenir, ja, amb alcohol i sense. Hi ha dues varietats que pots fer-ho amb alcohol o sense, perquè hi ha gent que no vol o no pot beure alcohol, llavors es busca que tingui la possibilitat de tastar-lo, que és igual de bo, vull dir que no té més. És molt bo. I l'any passat va venir un grup que va tenir molta acceptació, però aquest any, tenint un compromís, no han pogut, per tant, hem optat per un DJ i ja està.
0: I tot plegat en una fira que, amb els anys, ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor, tallers, gastronomia i activitats per totes les edats. De fet, aquest cap de setmana, per exemple, hi haurà un castell de cartró interactiu per als infants, tallers, concursos i també activitats com un taller d'olivada o de pa de carbassa. Una evolució que, segons explica l'organització, ha estat necessària per mantenir viva la fira.
2: Teníem que tenir relació amb tots aquests pagesos d'arreu que poguessin portar carbasses, però per altra banda

0: Aquest matí s'han trobat una de les finestres obertes. Així ho explicava Lluís Valdevira, del racó de la Fonteta.
1: Bueno, hem arribat aquest matí i ens hem trobat que tenia la finestra oberta i, bueno, hem entrat, hem mirat, en principi parecia que no havia passat res, però a l'obrir la caixa estava totalment buida. I la càmera que enfoca directament, una càmera que tinc que enfoca directament a la caixa, estava, bueno, l'havien trencat, ¿vale? I això és el que ha passat. Ara, com estava la finestra oberta? Pues no ho sabem, perquè no l'han trencat, o sigui...
0: Valdevira explica que l'establiment va tancar poc després de les 11 de la nit i que en aquell precís moment l'alarma encara no estava activada, perquè encara hi havien algunes activitats dins del centre cívic. Els responsables del racó de la Fonteta ja han contactat amb la policia local i està previst que aquest mateix dijous es formalitzi la denúncia. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè aquest divendres celebra la 10a edició de la Nit de l'Esport, una gala en la que es reconeixen els mèrits, les trajectòries i la feina feta per esportistes, equips i entitats esportives de la Vila Termal. La principal novetat d'enguany és l'espai. La Nit de l'Esport es farà a la plaça de la Colla Castellera, a l'exterior de l'edifici del Carme, a partir de les 7 de la tarda. Com cada any, els guardons es divideixen en tres grans grups. D'una banda, els que proposen directament les entitats esportives locals, on es reconeixen els mèrits aconseguits durant la temporada, i d'altra banda també hi ha els guardons que proposa la Comissió de la Nit de l'Esport, formada per representants tècnics i polítics de l'Ajuntament i que reconeixen trajectòries, assoliments o evolució d'esportistes i equips. I per últim, el guardó especial, que es decideix per votació popular d'entre les candidatures proposades per la Comissió. Meritxell Fabregat és la regidora d'Esports i ens explica una mica més el funcionament d'aquests guardons.
2: Hi ha el guardó atorgat per el que són les entitats esportives locals, val? I ells proposen, bueno, o volen atorgar un guardó a algun esportista que creuen, o algun equip que ells creuen que ha fet dos anys, no?, amb una bona trajectòria. Que... Llavors hi ha l'altre guardó, que és la Comissió de la Nit de l'Esport, que formem membres de l'Ajuntament, del Consistori, polítics, tècnics, i... veient també el de la trajectòria, els mèrits, l'evolució, doncs també proposem, no?, aquests guardons, que enguany són 13. Amb tots aquests 13 que aquest any s'han proposat per la Comissió de la Nit de l'Esport, es fa una votació popular, val? I aquí, oberta a la ciutadania...
0: La Nit de l'Esport també farà un reconeixement especial a diverses entitats calderines que enguany estan d'aniversari, com la Penya Blaugrana, que arriba als 50 anys, el Club de Natació Caldes, que en celebra 70, o l'Esport Ciclista Camp Calderí, que compleix un segle. En total, la gala reconeixerà esportistes individuals, equips i entitats de disciplines molt diverses, des del bàsquet al futbol sala o l'hoquei, fins a l'atletisme, el ciclisme o els escacs. Però més enllà dels resultats concrets, la Nit de l'Esport vol posar en valor tota la feina que hi ha darrere de cada mèrit esportiu.
2: Home, doncs, perquè nosaltres crec que és un valor afegit, no?, a tot el treball que es fa dia rere dia, ja no dic any rere any, sinó dia rere dia dels esportistes i les esportistes que tenen l'esport integrat a la seva vida i que fan aquest sacrifici constant per tirar endavant l'esport calderí, en aquest cas, i perquè, no sé, formi part, no?, de tota la vida d'una persona. Al final, guardonar l'esport és guardonar vida i...
0: Una Nit de l'Esport que enguany celebra la seva 10a edició reivindicant el teixit esportiu de la Vila Termal i que vol continuar posant en valor la feina que hi ha darrere de cada esportista, equip i club. El compte enrere per la 7a edició de l'Onco Dinastrell ja ha començat i aquest divendres 25 se'n farà l'acte de presentació. Serà, apunteu a les agendes, a les 8 del vespre al Centre Cívic La Fonteta, en un acte on es desvetllaran els recorreguts i el lloc de sortida i alguna coseta més. Una 7a edició en la que ja sabem la data, el proper 17 d'abril, i que, tot i no tenir tots els detalls, algunes de les novetats ja es van anunciar en l'acte final de l'edició passada, com la presència de Ramon Virabet com a padrí de l'edició. Com cada any, l'organització es proposa un nou rècord de donatius per aquesta 7a edició del repte esportiu i solidari que és l'Onco Dinastrell.

0: I per acabar, a l'espai de l'entrevista, el Jordi Gibert ha mantingut una conversa amb la corredora de Mollà, Manu Vilaseca, que recentment ha aconseguit pujar al podi de la Tour des Géants, una de les curses més exigents del món amb una distància de 330 quilòmetres.
1: Avui a l'espai de l'entrevista volem parlar amb la Manu Vilaseca. Ella ha quedat tercera a la Tour de Gegants. És una de les curses més exigents del panorama internacional. Són 330 quilòmetres i avui volem mantenir una conversa amb ella per conèixer com es va preparar per aquesta cursa i quines són les sensacions un cop ha aconseguit aquest resultat. Hola, Manu, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Manu, primer de tot, ja han passat uns dies, no?, d'aquest repte, d'aquesta cursa. Quines són les sensacions ara que ja has tingut temps de pair-ho?
2: Bueno, jo crec que encara estic en aquest procés perquè de veritat no m'imaginava fer aquest resultat de cap manera. Dic, no només el tercer puesto, però el temps és el que em va deixar bastant així sense entendre. Calculava que faria entre 90 i 100 hores, imaginant que 90 hores seria una cursa molt bona i 100 hores seria una cursa bona, no? Clar, al final, quan veig que en comptes de dijous, que és quan tenia l'hotel reservat per dijous, veig que arribo dimecres, això és com uau, saps? I ara encara em costa entendre perquè és una cursa molt dura. Vaig donar tot i molt més del que tenia, la veritat és aquesta, no? És que al final no arribes a fer això sense esforçar-te molt, però encara així em costa creure que tot això ha passat.
1: Perquè el temps final, quin va ser?
2: 82 hores i mitja, o 31 o 32, o sigui, molt menys de lo que jo havia...
1: O sigui, 7 hores i mitja menys del que havies calculat com a un gran registre.
2: Clar, si m'haguessis dit abans de començar la cursa, Manu, vols firmar un top 5 o quedar cinquena? T'ho hagués dit sí i tant, perquè era algo que no creia que el millor que podria fer, si tot m'anés molt bé en posicions, seria cinquena. Clar, jo penso que van presentar les top 10 atletes femenines del Tour. Jo no sortia i de cap manera, i tampoc tenia lloc ahir, perquè hi havia grans noms i era per mi tot molt lluny, no? Tot això era, clar, no podia ni somiar amb això.
1: Clar, de fet, aquesta cursa pot ser que fa 2 anys la fessis i no la poguessis acabar i ara, clar, això també és un motiu de satisfacció, no? Entenc.
2: Clar, jo el 2024 vaig anar. Sí que és cert que havia anat post cirurgia de menisc, feia 6 setmanes, jo crec que no hauria d'anar, el metge em va dir que sí que podia anar, estava en procés de recuperació, no estava preparada, però el que em va treure de la cursa no va ser el genoll, al final va ser un tema de respiració, un asma que jo tinc, que al final, al quilòmetre 260 o 70, em van treure en helicòpter, em van enviar a l'Hospital d'Aosta, i clar, tenia... En aquell moment que em vam ficar dins de l'helicòpter, jo sabia que tornaria. Jo vaig dir a mi mateixa, tu tornaràs. No sé quan, però tornaràs. I afrontar-te a algo així, clar, fa més por encara, perquè quan tens una experiència dolenta, et ve això, tot això al cap, no? I si em passa una altra vegada, si tinc el mateix problema, perquè al final, al Tour, el que hi ha és que estàs en alta muntanya tota l'estona. Són moltes hores, a quotes altes, i si tens qualsevol problema pulmonar, et sortirà aquí.
1: Clar. Situa'ns una mica de com va anar la cursa aquest any. O sigui, clar, ens parlaves d'aquest registre amb unes hores molt més baixes de la que tu preveies. Explica'ns com ens va anar, perquè a mi i a alguns dels que ens estan escoltant els deu costar imaginar-se com és fer 330 quilòmetres seguits.
2: Sí, mira, el meu plan original és el plan de sempre que tinc. Intenta sortir tranquil·la perquè això és molt llarg i si no et pot passar factura ja al principi. Però com sempre intento sortir tranquil·la i no surto tranquil·la. I sobretot al Tor, que tens un tram de 2 quilòmetres d'asfalt i comences un corriol que si no entres bé en aquest corriol fa un tap i ja ahí et quedes parat. I això ja agòbia, encara que sigui una cursa llarga, agòbia que estiguis ahí perdent el temps. I jo vaig sortir a un bon ritme, no vaig sortir com una boja, però tampoc vaig sortir lenta. I això feia calor aquest any, feia molta humitat, calor, i vaig suar molt en el primer tram fins al primer avituallament, que està en l'Atuil, i a l'Atuil vaig arribar totalment rebentada. O sigui, el primer globo ja ho tenia a sobre. I clar, encara que això sigui una cosa que mentalment dius, mare meva, he començat molt malament, perquè clar, començo rebentada. Per l'altre costat, és com tinc molt temps, és una cursa molt llarga, jo puc recuperar això. I la meva mentalitat amb això sempre és molt positiva, perquè ja m'ha passat moltes vegades de rebentar al principi d'una cursa i ser capaç de donar la volta. Doncs vaig sortir de l'avituallament, vaig seure en una pedra i vaig mirar com m'adelantaven les noies i eren com... Jo recordo comptar 7 noies de cop que m'havien adelantat, no sabia com jo anava. Però bueno, vaig beure, vaig tenir la calma de beure, de menjar, vaig aixecar-me, vaig començar caminant i de cop començava a adelantar tothom una altra vegada. I abans d'arribar a l'avituallament següent, ja havia adelantat a totes les noies que m'havien adelantat mentre estava parada. O sigui, amb això jo comprovava de que tenia la capacitat, no?, d'anar fort. I vaig creure en això i vaig fer tota la cursa d'aquesta manera. La part dolenta, entre cometes, és que em vaig ficar davant molt aviat. Prefereixo, no?, com estar més al final i intentar anar menjant terreny al llarg dels dies, però jo molt aviat em vaig posar a cinquena, de cop anava a quarta i de cop anava al podi. I era com, vale, ara com gestiones això per estar aquí i aguantar aquest tercer lloc? Perquè un cop tu has arribat aquí, ara tu vols, saps? Abans que no havia pensat, era com cinquena, més tard, perfecte. Però en la que et fiques al podi, dius, no vull obrir mà d'això i ara vull intentar lluitar-ho fins al màxim.
1: Clar, pel que expliques, a part de tenir una gran condició física, per fer una competició com aquesta necessites tenir també molta fortalesa mental, entenc, no? O sigui, hi ha un gran percentatge d'important de conèixer a tu mateix, de saber que vindran moments complicats i sobreposar-te mentalment així com físicament.
2: Sí, la part mental és tot. Jo penso que per fer una cursa d'aquesta dimensió, tu has de ser expert en solucionar problemes. Perquè problemes tindràs i tindràs molts. No són un, ni dos, ni... Són molts problemes, no? I cada vegada que et surt alguna cosa malament, pues ahí has de ser capaç de dir, vale, no passa res, anem a mirar això, com puc sortir d'aquí, m'he ficat en un forat, ara com surto? I després... saber que vindrà un altre, que vindran coses. I si parles amb qualsevol persona, tothom ha tingut els seus problemes, però per mi, mira, de les coses que jo em quedo, que jo crec que ha sigut clau i diferent per mi aquesta vegada, és que jo trobo molta dificultat en creure en mi mateixa. Jo l'any passat vaig fer la triple corona als Estats Units, potser en alguna cursa vaig tenir l'oportunitat d'intentar guanyar-la i vaig jugar a lo que era segur. i vaig tenir por de fer una moguda amb molt de risc. Aquí al Tor la vaig fer, o sigui, quan em vaig ficar tercera, jo recordo que necessitava dormir, necessitava parar una mica perquè estava molt cansada i estava a punt d'agafar la bossa, anar a un lloc on pogués dormir una mica i tal, i descansar, i una veu a dins del meu cap em va dir: Manu, si tu vols el podi, tu no dormiràs. Tu dormiràs quan s'acabi això. I si has de fer la moguda, has de fer-la ara. I era d'hora. I vaig pensar, ara igual m'estic fent un tret al peu, saps? I em surt tot fatal. Però el risc hi ha i has de jugar les meves cartes. I ho vaig fer.
1: O sigui, ara parlaves de dormir, dels descansos. Clar, en una cursa tan llarga, com descanseu?
2: Clar, tot depèn de lo que tu vols treure d'aquesta cursa, no? Si estàs jugant pel podi, dormiràs lo mínim. I jo, mira, vaig estirar-me a Dones, que és quilòmetre 150, perquè ahir t'afrontes a potser la part més dura de la cursa, i vaig estirar-me per dormir 30 minuts, però hi havia una persona parlant pel mòbil al meu costat i no vaig dormir res. O sigui, vaig tirar els 30 minuts, però en aquell moment vaig dir: prefereixo estar estirada mitja hora i no dormir que sortir d'aquí de cop, perquè feia molta calor i era un tram molt complicat. Aquests 30 minuts no vaig dormir. Després, a Grassonei, que era l'altre costat, acabant aquesta banda tan dura, ahir sí vaig dir mitja hora i vaig dormir la mitja hora. I després vaig tenir 20 minuts més en Oyase i uns canvis per ahí de 2 minuts, 3, però una hora calculo que vaig dormir.
1: Déu-n'hi-do, perquè són 3 migdiades el que ens expliques que fas en tot aquest trajecte, perquè això quants dies són en total, aquests 330 quilòmetres, quants dies vas tardar?
2: Jo vaig sortir el diumenge a les 10 del matí i dimecres a les 8 i mitja de la nit estava arribant. Que els 330 que expliquen no són 350 o 60. El meu GPS va marcar 362 i el desnivell també que diuen els 24.000 no són més cap
1: a... A sobre us enreden una mica amb la distància.
2: Sí, bueno, jo crec que tothom és conscient de que...
1: És difícil de calcular.
2: Sí.
1: Clar, abans ho parlaves, no? Vas fer la triple corona americana, ets especialista, diguéssim, en aquestes llargues distàncies. Com et prepares per curses així? Perquè entenc que no pots anar competint molt sovint això per el que exigeix físicament. Com us prepareu?
2: Sí, bueno, jo dic, no? Quan tu t'apuntes a una cursa com aquesta... Pots fer què? 2 a l'any? Jo quan vaig fer la triple corona, doncs eren 3 perquè era el repte de la triple corona, però jo crec que com a molt fer 2 ja està bé. I clar, si cremes un cartutxo no et surt bé, com és el meu cas, vaig anar a Cocodona aquest any i vaig tenir també un DNF per un tema respiratori i ha passat 200 milles, clar, et queda una cursa només. I el Tor, pues mira, la vaig entrenar d'una manera diferent de lo que havia fet en qualsevol altra. És que a l'agost tinc vacances i vam marxar amb Gerard, la meva parella, vam anar a Osta amb els gossos i tot, amb la furgo, i vaig fer el Tor sencer en 10 dies. Uh-huh. Vaig fer en trams intentant, bueno... Això, no anant buscant ritmes ni res, però fer com una mica el reconeixement del recorregut. I la part que jo crec que he tret més profit de tot això és que el Tor, les pujades i les baixades són molt, molt llargues. Estem parlant d'hores, que pots estar baixant, pensa que hi ha del tram quan surts de Conya anant a Dones, hi ha una baixada de 30 quilòmetres. I si muscularment no estàs preparat per fer això, no aguantes. O sigui, físicament les cames et peten. I jo crec que el fet de que havia entrenat tanta baixada, perquè havia fet totes aquestes baixades i les vaig fer corrent, muscularment jo estava molt forta i molt preparada per fer. Jo Sí, la gent que em preguntava, estàs preparada? Jo deia sí, no sé ni com es diu que sí, estàs preparada a fer alguna cosa així, però jo sabia que estava. Ara, no tens cap garantia, pot sortir tot fatal, pots ni acabar la cursa, però jo sabia que havia fet la feina bé i que ho tenia, o sigui, que ara venia la part de gestionar els problemes, fer la part mental, la part de la nutrició, tot això intentar fer-ho bé per fer una bona cursa.
1: Perquè, Manu, se'ns acaba el temps. Per acabar, et volia preguntar quines seran les següents cites. No sé si ja les tens plantejades de què vols fer l'any que ve, entenc.
2: Mira, no estic totalment encara pensant. M'agradaria, em posaré el nom a algunes curses als Estats Units que tenen com el sorteig, que és molt difícil d'entrar, però poso el nom igualment, a Hard Rock, a Western, però això és molt difícil que em surti. M'agradaria fer alguna cosa llarg, rotllo 200 milles, almenys una cursa així, i no sé, ja ara miraré, és que no, estic encara en ello.
1: Perquè canvia molt la cursa aquesta del Tor dels Gegants que has fet de córrer a aquestes curses com la Triple Corona d'Estats Units que a nivell ambiental, distància no, però de desnivells és molt diferent.
2: És molt diferent. El Tor, estem parlant de que és que són 27.000 metres positius i negatius, o sigui, tens tota la baixada, no? En cap cursa de la Triple Corona estava, pensa que Cocodona, que és una cursa de 400 quilòmetres, jo crec que hi ha 13 o 14.000 metres positius, és molt menys. No estàs pujant muntanyes. Són característiques diferents, no? I que, clar, igual als Estats Units has de córrer més temps perquè el terreny et permet córrer i no camines tant perquè no hi ha tanta muntanya. Clar, és difícil també, no et regalen res. Són simplement curses que tenen això, característiques diferents.
1: Doncs, Manu, felicitats per aquest podi i anirem seguint els teus passos i les teves curses.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I fins aquí l'E59 d'avui dimecres 23 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: 1 de juliol de 2026, benvinguts al 11è Taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, com us diem sempre un cop al mes, us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. Benvinguts a aquest programa amb el qual tancarem aquesta 11a temporada de Taula per 5 a Ona Codinenca. És aquest format de Taula per 5 que en les darreres setmanes està sent un Taula per 2 perquè estem aprofitant aquests 3 anys de mandat municipal per fer balanç del que està sent aquesta legislatura i aquest compte enrere per les eleccions municipals de l'any que ve. Vam començar aquest cicle amb Anna Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, el vam seguir amb Laia Jordana del PSC, vam continuar amb Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines i qui ens acompanya avui és Pol Cabotí i Borrell de Primàries Codines, que es va presentar a les eleccions amb aquest lema que era «Sí, tu ets el canvi», i ara és alcalde de Sant Feliu de Codines i regidor de Comunicació, Medi Ambient, Aigua, Seguretat, Administració, TIC i Recursos Tècnics. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Saludem sobretot també el nostre tècnic, Xavier, el tècnic de so. Com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Ja saps que sempre pots fer preguntes, però mai en fas. No tinguis dubtes a fer-ne, eh?
2: Jo deixo els professionals, els periodistes.
0: És un cicle d'entrevistes que estem fent amb tots els portaveus municipals i que tanquem amb l'alcalde i, en aquest cas, també portaveu de Primàries Codines. Amb vostè, en aquest cas, ho farem...
1: Em pots tractar de tu.
0: Ho farem una mica diferent perquè tu has vingut cada any, hem anat fent un balanç anual, per tant, hi haurà temes que amb els altres portaveus hem parlat d'una manera més dilatada que amb tu parlarem d'una manera més escueta. En primer lloc, com estàs?
1: Bé, molt bé, molt content. Deia, em pots tractar de tu, perquè justament l'eslògan ens vam presentar amb tots el canvi. Si nosaltres vam decidir a la ciutadania també tractar-la de tu a tu, doncs penso que també és la forma com m'agrada també que els ciutadans em tractin. Bé, molt content, il·lusionat, també cansat, que han sigut setmanes intenses, però amb ganes de continuar, de fer balanç d'aquests 3 anys i d'explicar l'any que queda què ha de passar també.
0: Si haguéssim fet aquesta entrevista al carrer, on haguessis volgut fer-la?
1: Diria el Pou, però ja vam fer unes quantes al Pou. Penso que la tornaria a fer a la plaça, que és la que quan vam fer també el balanç del mandat anterior, la vam fer al mig de la plaça, i ara mateix al mig de la plaça penso que és un escenari curiós per poder fer una entrevista, perquè realment està visquent aquest canvi en primera persona i així quedaria també immortalitzat el moment.
0: De seguida anirem a la plaça, de manera, en aquest cas, virtual, però hi anirem. L'any passat em vas respondre gairebé el mateix, vas dir, et diria el Pou, però ja hi vam anar, et diria el balcó de la Casa de les Arts. I jo et vaig dir, ho farem, però Xavier, aquí, punt negatiu, perquè no hi hem anat. Han passat 3 anys de l'entrevista que vam fer al Centre Cívic, en la que exposaves el vostre programa electoral i la voluntat de treballar per Sant Feliu. Hem anat parlant any a any del més destacat. Què diries que és el més destacat del que ha passat el darrer any?
1: El darrer any? Penso que el més destacat és justament la inauguració del Pou Flaquer 3. Si mirem una mica a mig-llarg termini, penso que és la infraestructura més important que en aquest mandat haurem inaugurat, tot i que no es veu. És 475.000 euros d'inversió que estan enterrats a terra, però que ens donen aigua, que està donant aigua i que està funcionant bé. I realment és una fita importantíssima per Sant Feliu i no gens fàcil, que també ens va fer patir molt, segurament patint silenci, però que ha sigut un èxit. I la inauguració també va ser un èxit d'assistència, tot i ser al mig de la muntanya.
0: Vosaltres governeu amb 6 regidors, en pacte amb Junts per Catalunya, amb l'Anna Vilarrasa, que és ella l'única regidora de la seva formació. Com és aquesta entesa dels dos grups?
1: Molt bona, molt bona. Estem molt contents del pacte de govern que vam fer. En el moment que el vam fer era un moment on també existien moltes pressions per banda i banda i molts dubtes. Nosaltres teníem clar que el pacte havia de tenir sentit i havia de ser coherent. També que havia de donar estabilitat al govern, que és una cosa doncs, que vam trobar faltant al mandat anterior i que segurament doncs, un govern sense estabilitat fa la meitat o menys de les coses que podria arribar a fer. I aquesta estabilitat ens ha permès doncs, tirar endavant tots els projectes amb la confiança doncs, de que els podíem aprovar, amb la confiança doncs, que teníem aquesta estabilitat per tirar-los endavant, i això era un objectiu principal. Però alhora havia de ser un pacte que tingués sentit a nivell de poble i a nivell de país. I penso que així ha estat. A nivell de país és claríssim, estem còmodes sabent doncs, que tenim un govern independentista. Primàries Codines tenia com a un dels eixos principals de la República Catalana. I a nivell de poble també tenim diverses coincidències, bastantes coincidències, en les inversions que cal fer i en com havíem de transformar o evolucionar Sant Feliu a nivell també urbanístic i també pensant, que suposo que en algun moment també en parlarem, amb que existirà la variant i que, per tant, doncs, com Sant Feliu s'havia d'adaptar a això i com havia de millorar a partir d'aquí.
0: En quins punts són en els que confluïu menys?
1: En quins punts confluïm menys? Doncs no t'ho sabria dir. És a dir, hem tingut tots aquests 3 anys de treballar conjuntament, en cap moment hem discrepat, sobretot, en projectes. També perquè penso que ens hem respectat molt, és a dir, vam negociar i vam establir quines regidories eren de cadascú i no ens hem posat ni uns en les de Junts per Catalunya ni Junts per Catalunya en les altres. Segurament hi ha coses que hem fet que no semblen bé o que no semblen suficients. Penso, per exemple, també amb el tema seguretat, potser en posar més càmeres, en posar més vigilància, en posar doncs, això, que també hi hem anat donant sortida als pressupostos, però sí que és on ens han insistit més i apretat una mica més, per dir-ho així, a nivell intern. Però en general, molt bé, penso que hi ha hagut molt bona entesa i molt bona sintonia.
0: La regidora Vilarrasa deia que ella considerava que era la regidoria més difícil de tot el govern i a la que veia d'una manera més crítica era les que porta la Sandra Tomasa, però no va voler entrar en detall. No sé si vols comentar algun...
1: Suposo que es referia per serveis socials, però potser perquè tindria altres criteris alhora, però això doncs és el que deia, no? Vull dir que al final la regidoria la porta qui la porta i la feina que fa doncs sempre s'ha respectat i així ha de ser. I aquest és una mica també el meu paper com a alcalde, que al final sóc alcalde i represento totes les regidories, inclosa la de Junts per Catalunya, i per tant em toca buscar aquest equilibri.
0: Tornem amb aquest eslògan de campanya, el "si tu ets el canvi". Amb què creieu que s'ha notat aquest canvi a l'hora de governar?
1: Hi ha un tema de fons, que és la manera de governar, la forma amb què fem les coses, amb què les expliquem, amb què les comuniquem, amb com tractem a la ciutadania, amb també el paper que li fem fer a l'administració internament a l'Ajuntament. Penso que també és important, doncs, calia una mica aquest canvi perquè hi havia molt desgast també a nivell de les formes, a vegades sense comptar amb els tècnics per fer els projectes, bueno, etc. I això és un canvi de forma també de fer. Però també hi ha una altra vessant, que és una vessant potser més emocional, que és un canvi d'actitud. Penso que això estem començant a notar-ho, és a dir, penso que vivíem amb una mentalitat en un poble que pensàvem doncs, que no podíem, que no érem prou, que no podíem tenir ambició, que no ens il·lusionàvem amb projectes perquè pensàvem que era un poble que no podia aconseguir el que aconseguien els altres pobles, no sé per quin motiu, no? Però aquesta mentalitat crec que hi era, crec que encara hi és una mica, però penso que l'hem revertit, és a dir, fent realitat, havent fet passar coses que feia molts anys que no passaven, com per exemple la variant, com per exemple inaugurar un pou i que sigui un èxit, la connexió Aigües Ter Llobregat, recuperar les relacions amb altres institucions, doncs ens han fet, jo penso, que és obrir una mica els ulls i pensar en gran. I aquest pensar en gran és el que també doncs, ens ha encoratjat en fer projectes ambiciosos, que segur que en tindrem temps de parlar, I alhora rebre el recolzament de la gent, no? que al principi era, no, això no passarà mai, vols dir que tal? Doncs bueno, sí, el pressupost també ha crescut, tot i que la gent els números li poden atabalar, però el pressupost, hem passat d'un pressupost doncs, que estava al voltant de 6, jo recordo 6 milions d'euros anuals, jo recordo provar-ne un per sota els 5 milions d'euros, no provar-ne un, és a dir, ser regidor mentre s'aprovava un pressupost per sota els 5 milions d'euros, i és que ara és que hem tancat amb un pressupost de més de 12 milions d'euros. Vale? Sí que és veritat doncs, que aquí hi ha molta subvenció, molt finançament extern que ens ajuda doncs, a tirar endavant aquests projectes. Llavors, el canvi, jo penso que ha estat justament aquest canvi d'actitud, de pensar que tot està per fer i tot és possible.
0: Com és la relació amb l'oposició?
1: Amb quina oposició?
0: Amb els dos partits que la conformen, amb el PSC i amb Junts per Sant Feliu de Codines.
1: Doncs molt diferent, amb uns i altres. Nosaltres, per exemple, doncs, abans de fer cap el pressupost, el primer any ens ho van demanar al Partit dels Socialistes i ho vam fer, que és una reunió on ells ens fan propostes. Propostes, evidentment, realistes, és a dir, no... I el primer any la vam voler fer amb els dos grups, i la vam fer amb els dos grups. El Partit dels Socialistes sempre ha portat propostes. Crec que li hem aconseguit donar sortida a la majoria d'aquestes propostes, potser alguna no. Això ha fet també doncs, que el seu vot en alguns casos doncs, no ha sigut en contra, però amb el grup de Junts per Sant Feliu, del regidor Pere Pladevall, que és el que va venir en aquesta primera reunió i ja no m'ho ha pogut fer més, doncs no, a dia d'avui encara esperem la primera proposta sobre què incorporaran al pressupost que el seu grup pensen que hi ha de ser. També em situo a nosaltres com a grup de l'oposició, sempre fèiem propostes als pressupostos. Recordo, les 10 propostes al pressupost, a l'últim 5 propostes al pressupost, i ens mullàvem i dèiem, doncs sí, cal invertir en la gespa del camp de futbol. I ho vam posar, recordo que era una de les 5. Doncs, ostres, un grup que en 4 anys queda un pressupost encara per aprovar, no hagi posat sobre la taula cap proposta, doncs em sembla una oposició que no ha volgut construir, que no ha volgut ser positiu. I això és una part, un exemple. No només no hem volgut ser constructius, sinó que ens hem trobat molt joc brut a nivell de posar pals a les rodes perquè nosaltres poguéssim executar el nostre programa electoral. No, que això és el que sempre dic, que és una llàstima, perquè jo recordo com a oposició, veig les oposicions d'altres pobles fiscalitzant que el govern compleixi el seu programa electoral, doncs perquè el programa electoral sempre és de coses bones, no? Fiscalitzant que allò que van dir en les eleccions ho compleixin, i nosaltres hem tingut un grup a l'oposició treballant incansablement, i podria dir incansablement, perquè no puguem complir el nostre. Cosa que em sembla... Sí, no només em sembla deshonest, sinó em sembla un atac a la democràcia. És a dir, intentar que la proposta que ha guanyat i les persones que han guanyat unes eleccions i estan governant no puguin desenvolupar el seu programa de govern, tot i tenir majoria. No? Ara podem pensar, no, la Generalitat, hi ha el PSC governant, però governant en minoria. És normal que, si tingués les majories per governar, ostres, que hi hagués algú intentant impedir doncs, que pogués desenvolupar les seves propostes, doncs em semblaria això, una falta a la democràcia.
0: Doncs fem un canvi de bloc i anem cap a la plaça.
3: Taula per 5.
0: És segurament el tema més tractat i debatut al llarg d'aquests 3 anys, a la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura. Aquesta setmana han començat les obres. Els oients esteu escoltant aquest programa el dia 1 de juliol. Nosaltres l'estem gravant el dia 30 de juliol, per tant, les obres van començar tot just ahir. Què n'esperes d'aquestes obres?
1: Home, jo penso que aquestes obres no només haurem aconseguit el que deia abans d'aquesta il·lusió, que jo penso que ara la gent pel carrer és el que m'està transmetent aquests dies, ostres, quina il·lusió, amb ganes de veure la plaça, el resultat, sinó que haurem demostrat que la il·lusió val la pena, és a dir, que ser ambiciosos val la pena, que podem pensar i podem tenir un poble millor i ho veurem amb un dels projectes, que és la plaça, la reforma de la plaça, i que serà una plaça millor. ara d'aquí un any doncs ja l'estarem gaudint, ja l'haurem gaudit, ja haurem vist doncs que les activitats es poden fer, que tenim més espai per fer-les, que tenim més arbres a la plaça i que és un espai més segur i més pensat per les persones, també sobretot pensant en les persones grans i la mobilitat doncs que sovint per molts condicionants està limitada, i que tindrem una plaça on serà molt més fàcil moure's a peu, que és com participem tots a les activitats. Bueno, en algunes en bici, però en la majoria d'activitats participem a peu.
0: Com estàs vivint aquest inici d'obres?
1: A veure, no et mentiré que l'inici d'obres amb la l'eliminació de l'arbrat va ser dur, va ser un dia dur. És a dir, un inici d'obres que comença amb un enderroc és dur emocionalment. A tots ens toca segurament fer el dol, però tenim la convicció i la certesa doncs, de que està ben treballat. Jo m'he sentit a dir per part d'algun grup de l'oposició doncs, que ara tenim pressa perquè venen a les accions. Bueno, de pressa amb aquest projecte no n'hem tingut cap. Recordo en campanya haver projectat i haver simulat una votació entre plaça dura o plaça de sorra. Per tant, és un projecte que portem cuinant a foc lent durant des del primer dia que vam entrar a governar, i ara, 3 anys després, comencen les obres, que duren mig any i que, per tant, duren mig any, duren 4 mesos i mig, i que, per tant, doncs, estrenem. Però, bueno, el sentiment ha sigut aquest de per un costat, ostres, és de veritat, suposo que compartit amb els ciutadans també, que em diuen, ostres, també em va entristir veure les mulleres, però saber doncs, que aquestes d'aquests 19 arbres passarem a 27, doncs també m'encoratja a dir, ostres, a vegades doncs és necessari. I per fer una plaça a nivell hem de deixar la plaça a nivell. És evident que per fer una plaça a nivell hem d'eliminar els esglaons. És l'única forma de fer una plaça a nivell. I per tant, doncs aquests dies això, i ara a partir d'aquí, a partir de tenir tot l'espai disponible, que avui doncs, he estat una bona estona davant i he pensat, ostres, és que hi ha moltíssim espai. Potser el doble del que semblava, i ara doncs, aquest espai l'hem d'aconseguir aprofitar, perquè al final és l'espai de tots i tots hem de poder gaudir.
0: No s'han pogut transplantar les
1: no.
0: Moreres?
1: No. Ho haguéssim pogut intentar, i la nostra voluntat era de trasplantar-les. Però hi havia diversos condicionants que ens feien que no, que ens han fet decidir que no. Un és l'època de l'any. Si haguéssim començat les obres tal com ho teníem previst al març, al febrer-març, doncs haguéssim pogut trasplantar amb més garanties. Tot i així, i teníem decidit el destí, i tot, que és una zona verda, que actualment s'està fent servir com a aparcament i que volem transformar en un parc, que és el parc de que és el parc d'ara, faig una exclusiva, que és el parc de on hi ha el Calistènia, al barri de Santo Domingo, que no té cap parc gran, té els 4 jocs infantils o 2 jocs infantils a les antigues casernes, però que no és un espai adequat ni accessible pels nens, i per tant volem convertir a l'espai de Calistènia en un parc amb ombra i arbrat, i allà doncs per mides anava perfecte, no? Però és que arribats a aquest punt necessitàvem una maquinària molt específica. Hem de tenir en compte que les moreres les hem podat 2 cops l'any, com a mínim, per veure els focs artificials de Festa Major, per veure els Reis, i per tant són moreres castigades. I els especialistes ens han recomanat que abans de trasplantar-les en plantem de noves, que arrelaran millor, que creixeran millor i que es desenvoluparan fins i tot més ràpid. No? Sabem que no estem parlant de demà, que no estem parlant del curt termini. No? En la plaça sí que en el curt termini veurem els beneficis i això, però quan parlem d'arbrat sempre s'ha d'aixecar la mirada i mirar 10-15 anys més endavant quin arbrat servirà, preveure doncs, que poden haver plagues que els afectin i, per tant, aquesta varietat d'espècies, i això no ens ho estem inventant Sant Feliu de Cotines. Hem de veure altres pobles, altres ciutats, què estan fent amb l'arbrat, i estan fent precisament això, no? Llavors, doncs, pensant en 15 anys vista, no té sentit posar tots aquests recursos ara per intentar trasplantar unes moreres que tenen tan sols 15 anys.
0: Abans em deies que hi ha moments d'aquest procés que fins i tot impacten emocionalment. Vaig a Facebook. Facebook és una bombolla, no és una representació social, però avui mateix hi havia un comentari que deia, i ho llegeixo literalment, sap greu que gent forana que ens governa mati les nostres moreres. Com afecta durant aquest procés rebre aquest tipus de comentaris o si es pot viure aliè a aquest tipus de comentaris?
1: Crec que ho vaig deixar bastant clar al ple quan ens van intentar dir que el govern no érem de Sant Feliu. Quan el govern... Si no són persones individuals amb els nostres interessos individuals. Són persones que estem pensant cada dia en l'interès públic, l'interès general i l'interès de Sant Feliu. I hi ha una cosa indiscutible, que és que ens estimem Sant Feliu. Si la quantitat d'hores que hi dediquem, que hi entreguem la nostra vida a aquesta feina, és perquè ens estimem Sant Feliu. No es podria fer d'altra manera, no? Però és que, a més, aquesta gent oblida, i torno abans, també és un qüestionament de la democràcia, que és el que vaig contestar al ple. Si les persones que estem governant és perquè ens hem presentat a unes eleccions. I a les eleccions no cal que patim. Allà sí que voten tots els codinencs, o poden votar tots els codinencs i codinenques. No pot votar gent d'altres pobles. Per tant, democràticament, codinencs i codinenques han decidit que governem, i sense cap mena de complexa ho fem, perquè és la nostra responsabilitat. I una reflexió. Sant Feliu de Codines, si ens referim a persones amb 8 cognoms codinencs o nascuts a Sant Feliu de Codines, bueno, si excloem els que no compleixen aquests requisits, primer que en el ple dels 13 en queden molt pocs. I després que estem excloent el 50% del poble. I això, doncs... És lamentar-ho, bàsicament, doncs, que sovint aquesta oposició a la plaça va acompanyada d'insults, comentaris d'aquest tipus. Jo no miro al Facebook, però a vegades m'ho diuen. Ostres, que ens acaben de dir que governem com si això fos feixisme o que t'han dit nazi. Bueno, doncs lamentar que per argumentar estar en contra un projecte com la plaça, doncs se'ns hagi de dir feixistes o nazis quan i a sobre banalitzar doncs tota aquesta història. Penso que és una falta de respecte, penso que no s'ha de tolerar. En el ple doncs vaig fer el possible per no tolerar-ho. També vam estar discutint què passa si segueix passant d'endavant, i sobretot no per mi, sinó per defensar els drets de tots els codinencs i codinenques, hagin nascut on hagin nascut, de presentar-se a unes eleccions i ser regidors, regidores, alcaldes o alcaldesses. I, per tant, doncs, amb aquest compromís seguirem plantant cara aquest tipus de comentaris.
0: Del procés participatiu que culmina amb el model de plaça que s'aplicarà ara amb aquest projecte redactat per l'Estudi d'Arquitectura i Paisatgisme de l'Anna Coelho, no en parlarem dilatadament perquè en vam parlar a l'entrevista de fa un any, però sí que s'han fet diverses trobades al llarg dels últims mesos. Què diries que ha aportat la participació ciutadana en aquest projecte?
1: Sobretot, diria dues coses. Ha portat debat i ha portat aprenentatge. Hem viscut, en aquestes sessions, hem viscut debats superinteressants amb entitats sobre els usos de la plaça. Poder discutir doncs com s'han de distribuir els espais, què necessiten les entitats o els veïns, què els preocupa, què no, doncs penso que ha sigut superenriquidor. Tot això ha enriquit el projecte. També quan diem, bueno, fa una mica de vèrtic començar, sí, però és que amb tot aquest... és a dir, fa encara més vèrtic renunciar-hi, no? Perquè dius, home, hem fet tota aquesta feina, i a més, i dic aprenentatge perquè cap projecte dels que s'havia fet en les últimes dècades a Sant Feliu havia tingut tanta participació ciutadana com ha tingut aquest, que comença inicialment amb una decisió conceptual de com ha de ser la plaça, continua amb aquestes trobades, amb l'espai decidim fent unes votacions, etc. No? Llavors, molt orgullosos d'aquest aprenentatge que hem fet junt amb la ciutadania i no deixarem doncs, que s'espatlli per algunes persones doncs, que es creuen doncs, que amb l'insult l'insult forma part del debat, no? Les desqualificacions.
0: L'Anna Vilarrasa sí que ens deia que veient com s'havia endurit tot aquest debat, en algun moment havia pensat que tenint la legitimitat per governar potser no calia fer tot el procés. Vosaltres ho heu pensat alguna vegada, això?
1: No. Vull dir... Sí que hem pensat, perquè m'ho havien dit persones que havien sigut alcaldes, i aquests típics alcaldes que duren molts anys, algun d'aquests deia...
0: D'altres municipis, entenc.
1: Sí. Oblida't de la participació ciutadana, que sempre et juga en contra. Però et juga en contra electoralment. I nosaltres no estem aquí per guanyar les següents eleccions. Estem aquí també per aprendre conjuntament amb la ciutadania de com generar aquests espais. És evident que si generes espais de debat, neix i té lloc la crítica i els diferents punts de vista. I això, bueno, acaba alimentant, doncs, potser una oposició, però passaria amb tots els projectes, una oposició constructiva als projectes. No, res a veure amb el que m'estaves llegint o dient ara, no? Llavors, nosaltres seguirem fent participació ciutadana. Fins i tot hi va haver un alcalde que em va dir: jo, per culpa d'haver fet massa participació ciutadana, vaig perdre les següents eleccions. És que això nosaltres no governem per guanyar les següents eleccions. Això és el que també ha d'entendre la gent. Entre altres coses, perquè nosaltres, abans de les eleccions, el nostre grup, fem unes primàries on allà es decideix la llista. Llavors, allà el que al final la gent vota són referents, capacitats, actituds de persones que acaben conformant una llista, i el primer espai de confrontar idees és el propi govern entre nosaltres, no? Llavors em deies: us enteneu amb la regidora de Junts per Catalunya? Sí. Dic, a vegades discrepem, però és que amb els regidors que som de primàries també a vegades discrepem. I allà és on comença a néixer. Llavors, compromesos amb la participació ciutadana, i que és una manera, que és un camí que hem de fer i que per molts anys duri. Que això comporta un desgast electoral? Pot ser, no ho sé, ja ho veurem. De moment, no. També quan vam començar a fer primàries, llistes obertes, també ens van dir que no funcionarien, i estem governant i crec que ha funcionat.
0: Teniu previst ampliar o canviar les ajudes als comerciants en funció de com evolucionin aquestes obres?
1: La primera mesura que vam decidir i comunicar, sobretot en els comerços, una ja l'havíem pres, que és bonificar al mercat la taxa de tot l'any. Vale? Perquè també teníem un mercat en hores baixes, que pensem que ara està estabilitzat, amb la incorporació d'algunes parades, i bonificar-los la taxa penso que és una bona ajuda. Després, les taxes dels que tenen terrassa, que són els que d'alguna forma perden més taules de terrassa, doncs també vam decidir bonificar-los la taxa de les terrasses tot l'any. A partir d'aquí, estudiarem cas a cas. Em consta, doncs, que la regidora de Comerç, doncs, està en contacte amb tots ells, alguns d'ells, doncs, això, i si realment, doncs, poden, al final estem en contacte cada dia intentant fer mesures i animant, doncs, a la gent a seguir el comerç obert. Tota la campanya comunicativa també té una part molt destinada al comerç, doncs estudiarem tots els casos i veurem, doncs què és. Però també hem de tenir en compte una cosa, que l'escenari, la majoria de comerços que hi ha estan amb contractes de lloguer a diversos anys vista. L'escenari després de les obres és molt millor, i per tant també se'n beneficiaran després d'aquestes obres, no? Estem posant un projecte de 500.000 euros a davant de casa seva. Llavors, quants veïns voldrien que els arregléssim el carrer, o quants veïns dels que han fet el carrer pagant contribucions especials, doncs a la plaça, això és finançat per tots, perquè creiem que és d'interès públic, perquè és l'espai de trobada de tots, i per tant, doncs, creiem que ha de ser així. Però aquests comerços també veuran com les possibilitats se'ls multipliquen.
0: Què diria aquelles persones que pensen que potser en lloc d'arreglar la plaça caldria arreglar carrers?
1: Que jo també ho penso, però penso, com deia abans, que hem de superar la mentalitat de que només podem fer un projecte i pensar que ho podem fer tot, perquè de fet estem arreglant carrers. Ja n'hem arreglat, n'estem arreglant i n'arreglarem més. I ens gastarem molts més diners que els de la plaça arreglant carrers. De fet, acabem de... I no només arreglant carrers a nivell estètic, com s'havia fet en alguns carrers. Ara el típic, no? Ara queda un any d'eleccions, ara es posen a arreglar carrers. Bueno, nosaltres ja n'hem arreglat uns quants. I no només el que es veu, sinó el que no es veu, i el que sovint és la causa de que estiguin com estan. Hem fet el primer tram del camí de Lloberes, hem fet tot el carrer Barcelona, una promesa electoral històrica, arreglar el carrer Barcelona. Hi havia veïns que em deien: jo no m'ho creia. Jo vaig veure fer el carrer fa no sé quants anys i aquest carrer no s'ha tocat mai, no? Ara, perquè el fem i pensem que sempre ha estat així, però a vegades va bé recuperar fotos per veure com era. Però és que vam canviar tota la canonada d'aigua de sota el carrer Barcelona. I vam fer el pla d'asfaltatge. En un any destinarem més de 400.000 euros a l'asfaltatge, només a l'asfaltatge. Si sumem a sobre tota la reposició de canonades que hi ha sota, que això també és arreglar carrers, doncs ens en anem amb un import molt més alt que la plaça. No només això, sinó que hem preparat un projecte per pacificació de carrers, per fer plataforma única al carrer Vic, al carrer Juncà, al carrer Sant Joan, que vam presentar de la subvenció del PUOSC, de la Generalitat. Estem parlant d'una inversió de 800.000 euros, o sigui, 800.000 euros destinats a arreglar carrers, dels quals 600.000 euros ens subvencionarà la Generalitat, però que ens ho ha periodificat per l'any 2028. Per tant, serà en safata aquest, tot aquest finançament perquè el proper mandat es pugui executar, doncs, això. És a dir, no només estem pensant en com arreglar els carrers i quins arreglem aquest mandat, que no hem acabat, que ara en les properes setmanes doncs, veurem també altres actuacions en carrers.
0: A quins?
1: Si no, al carrer Consell de Cent, per fi, i al carrer Nova. El carrer Consell de Cent té una peculiaritat, que és que no està urbanitzat. Ara podríem destinar tot un programa a parlar de zones escoles, però crec que no ho hem de fer. Però per motius de seguretat hem aconseguit justificar poder-hi actuar i poder-hi fer un arranjament puntual d'urgència pel seu estat, perquè compartim i entenem això els veïns. Entenem que no entenguin que no podem actuar, però ho hem aconseguit justificar també amb això. I penso que també serà una mostra de que ho podem fer tot. I després una última reflexió. La plaça també són carrers. I estaven molt malament. Molt malament. La cantonada del forn, on hi ha el forn actual, estava molt malament. Hi havia un esglaó. Anar de l'aparcament fins a dins de plaça, amb un cotxet, a peu, no tenies vorera per on passar, era molt complicat. I, de fet, ja vam actuar. Aquest projecte millorarà això, i millorar la plaça, al final, també és millorar els carrers.
0: Portem més de mitja hora, seguim amb altres temes.

0: Anem a la variant, amb aquest anunci de l'inici de les obres. Tu mateix deies que és el dia de la visita del president de la Generalitat, que és el fruit de molta perseverança, però també de molts anys de treball, no només vostre. Feia més de 20 anys que un president de la Generalitat no visitava Sant Feliu i ho va fer per anunciar la licitació d'aquestes obres. Aquí, dues preguntes. La primera és com ho veu viure? I l'altra, com pot afectar també aquest contenciós que ha presentat aquesta entitat ecologista, que és l'ADENC, contra aquest projecte?
1: Ho vam viure també amb una mica de vertigen històric. No? Penso que haver aconseguit que això passés, doncs, és un èxit, i com deia, és un èxit col·lectiu, però aquí, doncs, nosaltres, des del primer minut que entrem a governar, doncs, estem a sobre i estem fent la feina per fer que això passi, buscant, com deia, un dels deies abans al principi, aquest canvi que s'ha desitjat, un dels canvis més importants que hem fet és les relacions, que això no es veu, però és les relacions amb les altres administracions i amb els altres ajuntaments. Jo tinc relació amb tots els ajuntaments del voltant, amb els ajuntaments de la comarca, assistit a tots els consells d'alcaldes, i això ha permès, entre altres coses, doncs, fer una moció de suport de tota la comarca del Vallès Oriental a favor d'aquesta infraestructura, entenent-la com una infraestructura comarcal, no local. Jo sempre et dic el mateix. A Sant Feliu ja hi posem la renúncia, ja hi deixem el formigó. Però aquesta carretera uneix el Vallès amb el Moianès. Fet els de Sant Feliu, la necessitem perquè ens atravessa una carretera. Si no, no la necessitaríem. I això crec que s'entès. I el fruit d'haver estat a sobre I que la Generalitat també hagi entès, amb dos governs de Generalitat diferents, hem anat a fer la feina en un departament de territori i hem tornat amb el següent. Per sort, hi havia alguns càrrecs, doncs, alguns directors generals que no han canviat i que, per tant, doncs no ha sigut tan difícil, doncs, aquest traspàs o aquesta continuïtat. Però, doncs, celebrem, i que el president de Generalitat vingui a anunciar aquesta infraestructura, doncs, ens dona garanties de que això passarà. Que la DENC presentaria una demanda d'un contenciós, ja ho sabíem. Amb la DENC ens hem reunit nosaltres i s'ha reunit el departament i ho ha dit. Ara, a no ser que el jutge, amb aquesta demanda sobre la taula, digui ara he d'aplicar mesures cautelars, perquè si comencem això, doncs, pot crear un greuge, però clar, el jutge pensa que al costat també té que si retrassa també pot provocar un greuge que vagi en contra l'interès públic, que se li pressuposa a l'administració, com no ha de ser d'una altra manera. I per tant, doncs, l'última conversa, quan va sortir aquesta notícia, que era una nota de premsa de l'associació, jo vaig trucar al departament i em van dir que seguíem els tempos. De fet, hi ha una empresa adjudicatària que té un inici d'obres previst i que té uns terminis que ha de complir, i per tant ha de començar. I les notícies que tenim i que segueixen sent són que al setembre comencen. O sigui, aquí 2 mesos comencen les obres de la variant. Contents de que passi. Com ho vam viure? Volia afegir un comentari. Home, rebre el Salvador Illa, haver-lo de rebre com a president de Generalitat, també va ser, en certa manera, un tràngol per mi, des de la discrepància absoluta política, i entenent, doncs, que és el que representa també políticament pel nostre país, doncs no vaig estar còmode. Però sabia i sentia que era el paper

0: s'ha d'aquest espai i també els treballs de millora que s'hi han de fer.
1: Sí, estem avançant en paral·lel, les dues coses. Per un costat, estem engegant un procés participatiu pel qual vam aconseguir una subvenció de Diputació també per fer sobre la governança d'aquest casal. Una reflexió conjunta sobre com hem de governar aquest edifici a partir de el contingut d'aquest edifici, a partir de dues idees que compartim i que penso que vam deixar establertes, que una és que ha de ser un equipament cultural i l'altra és que ens agradava el model de gestió d'autogestió des de les entitats, per dir-ho així. Hi ha diferents models que són els que haurem de discutir i debatre, i amb això jo penso que en aquestes dues pilars estem d'acord amb l'entitat que l'ha gestionat durant les últimes dècades i que, per tant, a partir d'aquí avançar i veure com també es pot obrir i això. Això passarà durant el següent mig any, farem aquest procés. I en paral·lel estem fent el projecte, estem redactant ja el projecte per tota la inversió que s'ha de fer i decidir les fases. Sempre hem parlat d'una fase zero, que és la que ens agradaria deixar almenys iniciada en aquest mandat, que és una fase que hi posa elements de seguretat bàsics, com sortides d'emergència, com per exemple un taló ignífug, que puguem sectoritzar, doncs que es pugui garantir les rutes d'evacuació. Tenir aquest projecte i haver provat aquest projecte i que tenim finançament, el mateix crèdit que vam demanar també per les compres incluïa finançament per fer-hi les primeres actuacions, cosa que creiem important, doncs ens permet fer aquesta fase. Després, entenem que és una inversió molt important a l'edifici i, per tant, doncs, amb la resta d'inversions doncs, que es plantegen pel municipi, doncs caldrà prioritzar o caldrà buscar recursos, que també ho estem fent, per accelerar-ho tot.
0: Les negociacions amb el Bisbat per la compra del casal van culminar també amb la compra dels horts de la rectoria i del viver de Calullà, que és aquí sota la ràdio, finalment en aquest espai que s'hi situarà i si esteu treballant en algun projecte.
1: Sí, la compra dels horts de la rectoria, no? La cessió dels horts de la rectoria, sí que la compra doncs, de dos terrenys, un d'ells del Viver, aquí al centre. Pensem que comprar terrenys al centre sempre és una inversió. Són terrenys que formen part de plans urbanístics, és a dir, que tenen edificabilitat i que, per tant, sempre ens obren la porta a poder fer-hi habitatge públic. Potser no en el mateix lloc físic on hi ha el terreny, però sí que en la seva unitat, en el seu polígon. I això. I, mentrestant, aquests terrenys han de ser zones verdes. Per què? Perquè ens falten zones verdes al centre. Llavors, aquí, per aquesta zona dels horts i dels horts de la rectoria i del viver de Canollà, tenim dues idees principals. Una és poder obrir com a zona verda. És a dir, el viver té una peculiaritat que, quan hem pogut entrar a visitar-lo, doncs, té un interès també a nivell de patrimoni i, per tant, doncs, ens interessa preservar-lo. I ara, a partir d'aquí, ara engegarem tota una feina també col·lectiva del catàleg de les fonts i de les urgències naturals d'aigua, i aquí en tenim una, i per tant posar en valor doncs, que això tenim al centre del poble, però també connectar-nos també amb tota la resta de urgències que tenim al municipi, i per tant tenim una idea d'obrir això com un espai idíl·lic realment doncs, per anar-hi a passejar, per anar-hi amb el gos, etc. I després també estem intentant poder obrir un accés per ampliar espais d'aparcament, que això ho vam anunciar, sobretot en els horts de la rectoria, si aconseguim l'accés, que és a través d'una altra finca i que, per tant, estem negociant doncs, amb la propietat, aquest accés, per poder accedir allà i ampliar els espais d'aparcament al centre. Vale? Això ens permetria també esponjar una mica, per exemple, la carretera de Sant Llorenç, la nostra idea de treure els cotxes de la vorera, que seguim amb aquesta idea. Ja n'hem tret molts, però ens en queden per treure.
0: Una altra...
1: Més que treure els cotxes de la vorera, alliberar les voreres perquè les puguin fer servir les persones que van a peu o amb cotxet, que són la majoria.
0: Una altra iniciativa que no n'havíem parlat prèviament i que el seu anunci va sorprendre va ser la compra de la nau Vallcorba a l'Escletxa i amb això vincular-ho al projecte que heu presentat al Pla de Barris per un valor de 12 milions d'euros. En la primera convocatòria del Pla de Barris va quedar fora però molt ben posicionat. Ara s'acaba de tancar la segona convocatòria i tinc entès, o almenys així ho vau anunciar, que el tornàveu a presentar. si ho heu fet i

0: i per què ha de servir tot això.
1: Encara podem presentar, eh?
0: Encara no s'ha tancat?
1: Val. Termini, eh?
0: Llavors estic confonent l'anunci.
1: Ara m'ha fet un ai al cor, però tenim temps fins a mitjans de juliol. Però sí, sí, el millorem, el tornem a presentar i confiem. Aquesta subvenció ha de ser l'accelerador de tots els projectes que tenim per Sant Feliu. El projecte del Pla de Barris il·lusiona i fins i tot és pensar segurament a 15 anys o 20 anys vista. El que passa és que amb el finançament del Pla de Barris, que és 12 milions i mig d'euros, que és un 100% del pressupost o més, perquè clar, dins del pressupost el capítol més important és l'1, que és el de personal, per tant, és 10 pressupostos municipals a nivell d'inversions o més. Per tant, això que projectem en 15 o 20 anys, ho podem fer en 5 si ens donen aquesta subvenció al Pla de Barris. Són transformacions d'impacte, que es diuen, i per tant, doncs, això. El projecte que hem presentat va des del centre cívic fins a la zona escoles, tot l'eix que és el torrent de l'Escletxa, doncs, amb tres eixos, que és transformació urbanística, amb transició ecològica i acció sociocomunitària, és a dir, fer que en aquest espai urbanísticament sigui millor, sigui un espai més verd, era un torrent i per tant l'hem d'intentar renaturalitzar i després que hi passin coses i que s'atenguin totes les també vulnerabilitats que hi ha. Entenem vulnerabilitats com tot, la mobilitat de la gent gran és una vulnerabilitat que és un dels eixos importants. I al cor d'aquest projecte, del torrent de l'Escletxa, tenim el que era doncs, tota la finca de la nau Vallcorba. Quan m'has preguntat abans què era el més destacat que havia passat en l'últim any, he dubtat entre el POU o la compra de tota aquesta finca, que no és només la nau Vallcorba, sinó que és tota la finca, que són molts metres quadrats, al centre del poble, i on ens imaginem un gran pulmó verd pel poble. També té edificabilitat. Allà hi ha un pla urbanístic que el que defineix és que hi va un carrer i hi van molts habitatges. Nosaltres discrepem, en certa manera, d'això. Evidentment, doncs, per canviar-ho, doncs, hi ha tots uns tràmits i tot s'ha de refer el projecte urbanístic i replantejar, però és un bon punt de partida. És a dir, ara està en mans de l'Ajuntament i, per tant, de l'interès públic el que hi ha de passar allà. Si creiem que hi ha d'haver, si no hi ha d'haver, si ens donen el Pla de Barris, doncs tindrem finançament, doncs per fer. Nosaltres el que presentem al Pla de Barris és fer un parc, un gran parc, al mig del poble, que és el que també ens diu el Pla Local de Salut, que és que ens falten zones verdes al centre del poble.
0: No marxem gaire lluny d'aquí mateix, perquè es van fer els primers pressupostos participatius i la proposta guanyadora va ser aquest ascensor que ha de comunicar l'aparcament de l'Escletxa amb el casal municipal de la gent gran. Com es troba aquest projecte?
1: El projecte està fet i en els propers mesos doncs, aquest projecte doncs, tirarà endavant, que és el nostre compromís fer-lo. Sí que quan l'haguem fet, és a dir, ens estem esperant a fer els propers pressupostos participatius a haver-lo fet, doncs que ens agradaria haver començat, però a vegades doncs, l'administració també té aquestes coses doncs, que ens ho endarrereix. Ja ens ho recorden del casal de la gent gran, sempre, que a veure quan fem l'ascensor i quan fem l'ascensor. Estem treballant-hi per fer-ho i espero que en breus puguem veure que ja es comença.
0: Seguint amb participació, també es va començar aquesta redacció d'aquesta ordenança de civisme. Això segueix evolucionant?
1: És cert que això ha quedat parat, però segurament perquè el temps l'hem destinat a atendre altres prioritats. També perquè això neix en un moment... De fet, les eleccions passades venen molt marcades per un conflicte al centre del poble, amb l'oci nocturn i la convivència. Un conflicte que penso que hem superat de forma molt notable. No? De fet, ho deia en una entrevista també, que deia, no hem parlat de seguretat durant aquests 3 anys, cosa que és molt bona notícia, i un dels punts era aquest, i era el que motivava doncs, que féssim aquesta ordenança de civisme, que havia de regular els horaris, havia de regular tot, no? Una mica, perquè entrava un conflicte en moltes coses. També, amb el tema dels residus, penso que hem millorat moltíssim, les dades. Seguim tenint casos aïllats d'incivisme, però penso que són casos aïllats. I com que això no és una urgència doncs, que ens cremi sobre la taula i tenim altres prioritats, doncs això ha quedat com aparcat. Sí que la nostra voluntat és reprendre-ho i acabar aprovant aquesta ordenança de turisme. Justament perquè segurament és un millor moment ara, que no tenim grans problemes, grans conflictes entorn al civisme. Dins cívic sempre n'hi ha, és a dir, dic grans conflictes que ens enfrontin molt entre nosaltres sobre la taula. Per tant, és un bon moment, perquè vol dir que podem aconseguir una ordenança de civisme més, més pensada en fred que en calent. I per tant, doncs sí, doncs a veure si ho podem reprendre, la tenim, eh? O sigui, vam fer el procés participatiu, vam recollir, vam saber el que pensava la gent, ho vam transformar en un document i el tenim, però acaba de passar doncs tota l'exposició pública, quan la posem sobre la taula generarà un debat i per tant doncs també hem de tenir el temps i l'espai doncs per debatre sobre això i de que passi tots els tràmits jurídics també.
0: Parlaves de la seguretat. Quina valoració feu del canvi de lloc de la comissaria de la policia local i dels canvis també interns en l'organització del cos?
1: Molt positius, també. Molt positius. El canvi del lloc de la policia local responia, sobretot, a una necessitat de millorar les instal·lacions de la policia local. Estava en un espai molt petit per la dimensió de la plantilla i sense possibilitat de créixer. I responia també a la necessitat d'alliberar l'espai on estaven per ubicar-hi el que ha de ser la nova atenció ciutadana, que doncs, també doncs, vam explicar que a continuació del projecte de la plaça doncs, habilitarem l'atenció ciutadana a peu de carrer, que és on creiem que ha d'estar i que s'ubicarà allà. Sobre la ubicació, segueix sent un espai cèntric, a les instal·lacions la valoració que en fan és positiva. Hi ha possibilitat doncs, de créixer, la gent ja ho ubica, ja ho té referenciat, que això era un exercici doncs, que portava segur el seu temps. Durant molts mesos venia gent a l'Ajuntament anant a buscar la policia i, per tant, doncs creiem que és encertat. I de la reestructuració que fem i la professionalització del cos, també molt positiu. Hem passat d'una plantilla doncs, que tenia un agent que era funcionari de carrera a una plantilla doncs, liderada per un cap de policia, que és una persona que ve de Mossos d'Esquadra amb 20... Ara no me'n recordo exactament, però 20 i pico anys.
0: 22, crec.
1: 22 anys d'experiència al cos de Mossos d'Esquadra, cosa que facilita moltíssim doncs, aquesta coordinació i relació doncs, amb els Mossos d'Esquadra. I amb altres serveis com el Servei Català de Trànsit, i a més hem pogut anar incorporant persones en comissió de serveis o d'altres municipis on que sí que havien passat per l'escola, i a més hem convocat les places. Ara l'acaba el segon agent que haurem enviat a l'escola i que s'haurà graduat a l'escola, i per tant doncs passarem a una plantilla que ara ja estem parlant de que n'hi ha 5 que han fet la formació reglamentària a l'escola.
0: Parlant també de treballadors municipals, al febrer coneixíem aquesta notícia que UGT havia denunciat a Inspecció de Treball males condicions, deien, en el servei de recollida d'escombraries. En el seu moment ja vau defensar el funcionament d'aquest servei. Es pot recuperar al web de la ràdio les notícies que vam fer respecte a aquest tema. Ha evolucionat d'alguna manera aquesta denúncia?
1: Nosaltres, tranquil·litat, hem convençuts que estem fent la feina que toca, convençuts que de com vam agafar el servei ara les millores són notables i esperant doncs, aquesta denúncia s'ha de traduir en una inspecció de treball, que és la que determinarà realment si alguna de les coses que com les estem fent no són adequades, i per tant nosaltres sempre oberts a col·laborar i a millorar el que faci falta. La nostra voluntat des del primer dia ha sigut millorar aquest servei. Penso que ho hem fet a nivell de resultats i a nivell de condicions laborals. Vull dir, els vehicles, els dos vehicles que estan fent servir són vehicles nous, molt millors que els vehicles que estan fent servir, i a nivell de personal doncs també hem posat més recursos a fer el servei, els hem reorganitzat de forma que treballin més en equip, i nosaltres estem orgullosos de la feina que hem fet i en tot cas, doncs això. La denúncia, hi va haver molt rebombori perquè un altre cop, doncs, per part de l'oposició es va fer servir per intentar desgastar el govern, en lloc d'intentar analitzar si realment el servei havia empitjorat de com l'havien deixat, perquè no recordem que l'oposició que tenim era el govern que hi havia abans de nosaltres entrar. Per tant, ostres, ens van deixar el servei d'una manera, el vam millorar i després ens van criticar com l'estàvem fent. Per tant, com ens la vam trobar, segurament era bastant més denunciable que com ara. Però bueno, entenc que això són les estratègies de cadascú. però més enllà d'això, doncs no ha anat més enllà, esperant la inspecció de treball.
0: De manera molt breu, s'ha finalitzat una nova fase de la reforma de l'antiga farmàcia. Veurem aquest mandat Codines Empren en marxa?
1: Quan planificàvem les inversions del 2026, no, és a dir, amb fons propis, amb els fons propis que tenim per destinar inversions, havíem de decidir. Evidentment, no podíem posar tots els fons a tots els projectes que ens agradaria fer. I un dels que no vam posar tot el pressupost per fer l'execució de tot el que falta és el Codines Empren. Mal ens pesi, perquè és un projecte que ens volem veure acabat i, per tant, volem garantir. El que sí que vam posar els diners i el que sí que intentarem fer aquest 2026 és començar amb la redacció del projecte de tot el contingut, de totes les instal·lacions de dins, i això doncs ha de donar peu a que sapiguem ja el que hi passarà. Si veurem aquestes obres acabades abans de final de mandat, és complicat. És complicat, tot i que ens agradaria haver-les començat, haver-les licitat i haver-les començat.
0: Ho seguirem de prop. Fem un canvi de bloc perquè només ens queden 5 minuts.
1: És que parlo molt.
0: Tenia temes sobre la taula, com el retorn del privilegi reial, altres temes de cultura i patrimoni, el pas del Tour, que és aquest dilluns, però parlarem de futur amb aquest, i aquests altres temes els haurem de tractar als informatius. Però abans de parlar del futur, hem parlat de tot el que heu anat fent durant el que portem de mandat. Què canviaries o en què posaries l'autocrítica sobre com han anat aquests 3 anys, especialment el darrer, perquè els altres ja ho hem anat tractant.
1: Sí, el que canviaria és el projecte d'habitatge de les antigues casernes. Nosaltres vam pensar que posant-lo a disposició de la Generalitat en el pla aquest 50.000 habitatges, que ja ara sembla evident doncs, que serà impossible doncs, que compleixi el govern de la Generalitat, era la forma més ràpida i directa doncs, d'aconseguir que allà hi hagués habitatge públic funcionant. I clar, 2 anys després d'haver-ho posat allà, veient doncs, que han prioritzat i que no érem el solar d'aquí, no era una prioritat, i això, veiem doncs, que haguéssim pogut fer una rehabilitació, encara que fos per fases, fins i tot amb finançament propi, amb fons propis, o amb la Diputació, que també ens hagués ajudat, i podríem haver posat 1, 2 o 3 habitatges ja dins del parc d'habitatge públic que a Sant Feliu li fa falta, perquè seguim doncs amb això. Per tant, aquí, veient com ha anat, ho faria diferent i, de fet, ens estem plantejant canviar l'estratègia i renunciar doncs, a aquest pla de 50.000 habitatges de Generalitat per fer-ho i encarregar-nos-en directament des de l'Ajuntament.
0: A partir de licitar unes obres a les mateixes casernes o a partir de fer habitatge amb una altra banda?
1: Sí, començant per rehabilitar. Perquè fent habitatge, és a dir, enderrocant i construint, doncs és una magnitud econòmica que ara mateix l'Ajuntament no podria fer front, la Generalitat sí, però per tant, si ho fem a nivell municipal, serà doncs més mica en mica, rehabilitant un per un o de dos en dos els habitatges que hi ha.
0: És el gran repte, l'habitatge de Sant Feliu?
1: És un dels grans problemes i, per tant, és un dels grans reptes. Nosaltres som molt conscients doncs, que la realitat del voltant condiciona la d'aquí i és el gran repte el preu de l'habitatge, que és el gran repte del país. És a dir, no és un repte aïllat de Sant Feliu, sinó que és un repte de país i per això pensem que aquí la Generalitat ha de tenir un paper molt important i vam celebrar que s'anunciés aquest pla de 50.000 habitatges, però ara lamentem doncs, que, ostres, sumar aquests... D'aquí ho necessitava tant el govern de Generalitat per intentar complir com Sant Feliu per donar resposta a aquests habitatges. Sí que aquí també ens permetia doncs, que la gestió, no havíem de carregar amb la gestió de tot aquest habitatge i si fem una iniciativa municipal, si la iniciativa és de l'Ajuntament, doncs haurem de tenir tota la infraestructura per poder gestionar-lo.
0: Ara sí, anem cap al futur. Tens ganes de seguir endavant?
1: Clar.
0: Et presentaràs a les primàries de Primàries Codines per poder tornar a ser candidat de Primàries Codines el 2027?
1: Això encara no he decidit. Però, com vaig dir, no és una decisió individual. És a dir, nosaltres sempre entenem que som un equip i el que està clar és que l'experiència d'aquests anys ha de ser-hi el 2027, a les eleccions del 2027. Primàries es tornarà a presentar, això sí que ho puc dir, perquè ens vam trobar, ens vam reunir i vam dir s'ha d'engegar ja tot el procés per decidir, per fer el procés de primàries. El registre de votants, que després es puguin presentar els candidats. Quan s'obrin els terminis i les condicions de presentar aquests candidats serà el moment on cadascú de nosaltres, els regidors de govern, els regidors que anaven a la llista del 2023, els que anaven a la llista del 2019 i totes les persones que s'hi volien afegir, que hauran de decidir si opten per representar la gent i llavors doncs, fer aquestes primàries. Puc dir això, que l'experiència que hem adquirit l'hem d'aprofitar. I llavors, doncs, amb aquesta responsabilitat, doncs, cadascú de nosaltres també decidirem.
0: Fa 2 anys em deies que el que et treia més la son i la teva principal preocupació era l'aigua, en aquest cas la falta d'aigua. Ara que hi ha aquest pou en marxa, quina és la teva principal preocupació?
1: És que segueixen l'aigua. De fet, les meves, els projectes que dedico més hores són l'aigua i segueixen sent l'aigua. Estem fent el pla director d'abastament d'aigua del municipi. Ens acabem de gastar en 2 projectes 750.000 euros en millorar la xarxa d'aigua. Estem treballant amb la connexió Aigües Ter Llobregat. Ara fem el catàleg de fons també per veure el viver més enllà de l'aigua. Hem aconseguit 2 subvencions per rehabilitar el molí de Llobateres, íntegrament subvencionat tant per la Generalitat com per la Diputació i, per tant, posar en valor allà i fer-hi un centre d'interpretació de l'aigua. Despleguem els telecomptadors i telelectura a tots els equipaments municipals. Cada setmana, per no dir cada dia, m'estic dedicant a l'aigua. Jo penso que la regidoria de l'aigua és el gran descobriment, jo penso, d'aquest mandat, perquè jo penso que és de les regidories amb més feina a l'Ajuntament i, a més, amb més import. Molt més, haurem gastat molt més, però molt més amb aigua que amb qualsevol altre projecte.
0: Un pou sense fons, si em permets, a la broma lingüística. Doncs, què és el que més t'il·lusiona?
1: El que més m'il·lusiona és aconseguir la subvenció del Pla de Barris. Perquè aquí, sí que aquí, qui encara no estigui il·lusionat pels projectes que tenim per Sant Feliu, aquí és que veurà la llum. Quan hem, i a més la gent amb qui ho hem fet ha treballat de tal forma que ho ha dibuixat de forma molt esquemàtica i aquests dibuixos aquí els hem ensenyat han generat il·lusió. També amb tota la zona escoles, que hi ha el projecte del barri escola, que ja l'hem pogut ensenyar als consells escolars, a les escoles, estan tots il·lusionadíssims amb que això pugui tirar endavant.
0: Doncs ens hem cruspit el temps volant. Seguirem de prop aquest projecte com evoluciona, així com la resta de temes. Pol Cabuti, gràcies per atendre els micròfons d'aquesta ràdio com el que la de Sant Feliu de Codines un cop més.
1: A vosaltres.
0: Bon estiu a tothom i sabeu que podeu recuperar tant aquestes entrevistes com les dels anteriors anys a www.onacodinenca.cat.

0: Doncs, bon vespre. Se sent una música. Ui, en zona codinenca. El Bar Sardanes, tornem a les zones hercianes, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM i a onacodinenca.cat, perquè ens escolteu des d'allà on vulgueu i des d'allà on estigueu. Però avui estem ara i aquí en directe amb el que us parla, tal com ens hem presentat a la sintonia, el Ramon Puig, en primer. Diuen que els burros primers, doncs aquí estem. I amb el Toni Capdevila, Toni.
1: Molt bona nit, què tal? Ja ha tornat de vacances, ja...
0: Tot a punt i tot en danxa.
1: Tot a punt, tot en marxa. I res, amb ganes de tornar a començar.
0: Doncs som-hi.
1: Som-hi.
0: I Albert, molt, Rodríguez.
2: Molt bon vespre.
0: Tots els pius i busques a punt?
2: Tots els pius i busques a punt, sí, sí senyor. Sí, sí, sí. Amb ganes també de veure-us, de passar aquesta estona setmanalment, i ha estat doncs, un descans per mi estupendo. La veritat.
0: Això és bo, doncs.
1: Te'n recordes dels pius ja com van?
2: Sí,
1: o te n'has oblidat ja?
2: No, aquest any ja continuïtat.
1: O has fet classes?
2: Vaig fer classes ara, preparant per un altre programa que comença en aquesta casa. Però sí,
1: molt
2: els
1: bé.
2: Pius estan controlats.
1: Molt bé.
0: Jo amb el Jordi Oromí avui no el podem saludar perquè ens vindrà la setmana que ve. I tal com us dèiem, ja som aquí per novena vegada i... Ara comencem una temporada nova, que és la que fa nou. Nou temporades, eh?
1: Nou ja fa?
0: És la novena.
1: Hosti,
0: arrenquem novena temporada.
1: Com passen els anys?
0: Mare meva.
1: Quina pena.
0: Home, això és bo.
2: Quina alegria anar sumant anys i anys.
0: Jo l'altra opció no la compro. O se suma... O no en compro cap altre, deia.
1: A mi, ja, aquest dia els hi deia els de l'agrupació. Fa molta il·lusió fer 25 anys, no? Però, hòstia, però és que em fa molta pena perquè m'he fet molt gran ja.
0: Doncs res, això, una temporada que no sabem el que ens portarà de nou. I algunes coses les preveiem. Tindrem actes previstos per celebrar els 25 anys de l'agrupació. Això ho tenim previst, oi, Toni?
1: Els 25 anys ja vam començar aquest any
0: seguirem
1: si no hi ha res de nou, fins ben bé mitjans de l'any que ve.
0: Doncs
1: fins
0: això,
1: a la plec de l'any que ve.
0: Mm-hmm. Això són coses que tenim previstes.
1: I estem preparant coses molt xules, eh?
0: I poc o molt les tenim controlades, que ja,
1: sí, sí.
0: Ja va bé.
1: Estem treballant molt i esperem que tot surti bé.
0: Molt bé.
1: Ja us anirem informant.
0: I després hi han coses aquesta temporada que les intuïm. Una cosa que volem fer i per tant la intuïm és convidar a una entitat antagònica a les Sardanes, ho volíem fer avui però per temes d'agenda no ha sigut possible i hi ha altres coses que tenim previstes com a programa però ja les anirem explicant perquè just comencem i la reunió que us vam dir que no havíem fet al final de temporada tampoc l'hem fet a inici, per tant ja aniran sortint coses perquè ens hem trobat, ens hem vist pel poble i hi ha idees que s'han d'anar acabant de fer i per tant són coses que les estem intuint. I després hi ha coses que desitgem. I una d'aquestes és a nivell polític-jurídic que sembla que es belluguen temes pels jutjats per allà a la Meseta i els represaliats i exiliats que van estar afectats pel referèndum del 2017, sembla que es bellugaran coses, per tant...
1: Que ja és hora, eh?
0: Aquestes les desitgem. Sí. I com bé sabeu, aquí en aquest programa, sí, ens impliquem i diem el que pensem. No és una visió d'emissora, no és una visió de programa, sinó que són visions personals, però crec que tots tres... les podem...
2: sostenir, i tant.
0: Les podem corroborar.
1: I tant que sí.
0: I després hi ha altres coses que ens passaran i a dia d'avui no sabem què serà. Per tant, el programa d'avui ens l'agafem en calma i farem un programa normal, tranquil, i el farem a poc i amb bona lletra, tal com diu la dita. I aquesta és una de les coses que poder acabaran passant, parlar de dites...
1: Ho veurem. Sí.
0: Que
1: va voltant un llibre per aquí sobre la taula.
0: Són aquelles coses que no es parlen, s'escriuen, i quan tornem a parlar apareixen coses que no hem parlat. Per tant, són reunions que no fem, però que no cal fer reunions per decidir.
1: La veritat és que no.
0: Per decidir coses. Doncs sí, ja callo, va. Prou de xerrar i comencem. Comencem amb una sardana que en podem dir que és la segona sintonia del programa. La fem sonar en moments importants. I avui n'és un. Començar una temporada nova és important. I, per tant, avui farem que sigui una bona festa. I això mateix, us deixem amb la principal de la Bisbal, oi que sí?
2: Ho he
0: dit bé, perquè
2: han
0: anat passant músics i n'hem preguntat de quina copla eren. Doncs la principal de la Bisbal, amb bona festa. I Joan, va per tu. Som-hi.

0: Bona festa. Sardana que la vam ballar aquest any per la Festa Major, aquí a Can Buixó, del mestre Xaixo, i és una sardana del 1926 que la va composar quan vivia a Malgrat i s'enyorava de l'Escala, de la Festa Major de l'Escala, i va dir, vaig a fer una sardana, i li va posar Bona Festa, i bueno, és una sardana pràcticament de les més conegudes d'en Xaixo.
1: Sí, i té 100 anys, doncs, aquesta sardana.
0: Sí, sí, té 100 anys.
1: I sona cada setmana
0: a
1: més d'un lloc de Catalunya.
0: Molt sovint. Igual que Carícies, que també és del mateix, del mateix compositor. Bueno, el Xaixo va néixer a l'Escala el 1870 i ens va deixar el 1956. Compositor de sardanes, però ja venia de família de compositors. Josep Vicenç i Montbau, que era el seu pare, ja era compositor. I el seu avi, Josep Vicenç i Busquets, també era compositor. Als 8 anys ja va començar a prendre lliçó de solfa amb el Roser Mercader i més tard va estudiar amb el mestre Antoni Agramunt. La resta de la seva formació fou majoritàriament autodidacta. A la dècada del 1890 ja va dirigir la primera copla, la copla del Baix, de l'Aliança, i més tard, el 1906, ja va fundar la principal de l'Escala. Ell tocava el flautí, la flauta, la tenora, el fiscón i de vegades també el contrabaix. Va viure pràcticament molts anys a Malgrat de Mar amb la seva família, on va contribuir amb les coples la principal de Tordera i la principal de Calella. I 10 anys més tard ja va passar a residir a Girona, on el 1932 se li va constituir la copla Xaixo, que de totes aquestes coples pràcticament doncs, es pot dir que no en queda cap ja. Queden, però el principal de Tordera, el principal de Calella, copla Xaixo, ja no el sentim a parlar. Fins que llavors ja va venir la Guerra Civil i bueno, aquí ja la cosa ja es va anar escampant. Però bé, un gran compositor, un compositor que, com molt bé diu Ramon, encara es toquen les seves sardanes, té sardanes molt i molt maques, i que no deixaran pas de tocar mai. Preparats pels balladors són
1: fixes.
0: Són fixes, exactament.
1: Molt bé, doncs tirem sintonia al Sabies Què, a veure què toca avui. Doncs això que us hem dit, que faríem el programa a poc a poc, i a bona lletra, el farem a poc perquè ho tenim tot molt a prop avui. Avui toca parlar de la diada de l'11 de setembre i si hem començat amb Bona Festa, que el mestre Xaixo va recordar la Festa Major a l'Escala.
0: Sí.
1: Fa 4 dies, o menys 3 dies, estàvem acabant la Festa Major d'aquí Sant Feliu, que també Bona Festa, que hem tingut. I com a sardanes i com a agrupació sardanista tenim temes a parlar i explicar, oi? Suposo que tothom està al cas, però en farem 5 cèntims.
0: Bé, per nosaltres, sí, per nosaltres ha sigut un any especial, evidentment. L'11 de setembre l'Ajuntament ens va donar la menció d'honor als 25 anys de l'entitat. Francament, ens ha fet molta il·lusió. Ja els hi vaig dir amb ells mateixos, ja els hi vaig dir que moltes gràcies per haver pensat en nosaltres. De mencions i de coses de diplomes ens n'han donat alguns, però clar, quan et donen una menció d'honor a l'Ajuntament és algo molt especial.
1: Sí.
0: Ja et dic, nosaltres el tenim allà en un altar perquè segurament és el que tenim, el més bo que tenim, no? I això doncs ens porta, vulguis o no, ens anima molt a continuar tirant endavant. Ja que teníem pensat doncs, fer moltes coses, com dic jo, els 25 anys volem deixar petjada, ja vam fer el flabiol i la tenora perquè ja sigui, que es quedi per sempre. En aquest moment ja estem començant un llibre també dels 25 anys, també perquè quedi per sempre. Algun, ja t'ho dic ara, Ramon, un capítol d'aquest llibre serà dedicat a la ràdio.
1: Ah.
0: en el programa de sardanes que s'ha fet sempre aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, porta 23 temporades sonant un programa de ràdio
0: per això.
1: A una codinenca.
0: Per això haurem de parlar amb la seva directora.
1: Nosaltres tenim poca cosa a dir, només en portem 9 de temporades.
0: Bueno, 9, déu-n'hi-do.
1: Bueno, respecte a 23 és poc.
0: No, que és molt, molt. Però que aquí haurem de parlar amb la Gemma perquè volem posar un capítol especial només per la ràdio, com també volem posar un capítol especial per les escoles. Les escoles també portem 24 anys fent sardanes a les escoles i segurament també hi haurà un capítol per les escoles. Tot això us ho estic dient perquè avui hem tingut aquesta tarda, he tingut una reunió i hem estat batallant, el meu cervell va tota pastilla pensant aviam com hem de fer el llibre, saps? I no només això. Tenim clar que tenim unes 12 sardanes nostres, que les tenim en partitures allà dintre un calaix i que les volem convertir en un CD perquè les volem escoltar. Volem que el poble de Sant Feliu pugui tenir aquest CD i el dia que vulgui pues, pugui escoltar les sardanes que són fetes de la nostra entitat.
1: I això també s'està coent.
0: Això ja s'està coent amb la Copla Orquestra Salvatana.
1: Ja no va a foc lent, això ja va amb bona pressió.
0: Ja hem parlat de preus, i hem parlat de dates, i ara només toca anar-los passant partitures perquè ells ja comencin a treballar ja dintre el seu estudi. Que em va dir, si vols venir, dic, no, feu-vos-ho vosaltres, ja tinc molta feina.
1: Ja ho fareu bé, oi?
0: Ja ho fareu bé, suposo. I si no ho feu bé, no ho cobrareu. Vol dir que... No. Que estem planejant moltes coses i ara el dia 1 de novembre, si tot va com té que anar, doncs farem berenar, sopar, si celebrem els 25 anys, que ens venen les anxovetes, que farem una primera part de panera, perquè les anxovetes bé sabeu que són habaneres, llavors la segona part ballarem sardanes, perquè porten un programa de sardanes de set tirades que les han estudiat, perquè vaig parlar amb la Tona i em van dir els problemes que hem tingut per agafar una sardana i de fer les set tirades i que lligui, no? Que lligui, que quan diguis un 3, sigui un 3, no sigui un 2. I em va dir, he tingut molts problemes. Dic, bueno, és igual, tu ho porten fet ja ho han fet en d'altres llocs i si no hi ha de nou, el dia 1 de novembre ho farem a Sant Feliu. I després farem un petit berenar, sopar, amb el pastís i, bueno... Això sí que ho acabem, això ja dic, serà el dia 1 de novembre i que segurament doncs vindrà, intentarem que vingui president de la Confederació, tots les persones que han passat per la Junta, també les convidarem a totes, evidentment hi ha dues o tres que ja no poden ser-hi, però els que són, que els tenim aquí entre nosaltres, doncs sí que els convidarem, no sé si podran venir o no, però si més no ho intentarem.
1: I això serà a la tarda, dius?
0: Això serà a la tarda, sí, això segurament no puc dir l'hora exacta, però suposo que entre 4:45 i les 6 de la tarda sí que serà. Ho estem acabant de lligar perquè estem buscant aviam qui ens fa aquest berenar a sopar i res. Respecte a la festa major, doncs, hòstia, he tingut una festa major molt ocupada, ocupadíssima, que sembla que feia anys que no tenia la festa major tan ocupada, perquè, és clar. El Flaviol i la Tenora han sortit amb els gegants. Els gegants ha sigut el divendres a la de matí i el dissabte a la tarda. I clar, els geganters em van dir sí, podeu venir, però porten portadors. Diu, perquè nosaltres anem una mica curts de portadors.
2: Sí, van curts.
1: Ho sabem, Albert, sabeu, no? ho sabem que van curts de portadors.
0: I,
1: en som culpables.
2: O conscients.
0: Sí. I li vaig dir, hòstia, ara sí que m'has fotut, ara he de buscar-te els portadors. I em va dir, sí, ja podeu venir, però porteu portadors. I bueno, m'han fet una crida i van aparèixer 3 o 4 nenes. I, bueno, hem tingut cap problema. Hem vingut, hem fet els passes, que déu-n'hi-do, sí. Són una hora i mitja llarga. També ells van fer la inauguració d'un nou gegantó, petitó.
1: El Baronet. Sí, sí.
0: El Baronet, exacte, que també va ser molt bonic. I nosaltres estàvem allà doncs, gaudint i disfrutant dels gegants, com mai. Vull dir, feia anys que no anàvem als gegants, jo. Després els tabalers, perquè clar, també hi ha allà, bueno, ara el meu fill ja ha plegat, però bueno, és igual, anava amb el neta i també t'hi veus obligat. I evidentment les sardanes del diumenge al dematí amb el ball de la Filada, que gràcies a Déu pues, s'ha tornat a recuperar i es va tornar a ballar aquest any. L'any passat no es va poder fer perquè no hi havia gent, i aquest any doncs en nens i senyores vestits de senyors i coses d'aquestes ho han recuperat, i la veritat és que la van ballar molt bé. Això sí, amb copla, que és molt important fer el ball de la filada, fer-la amb copla. I va anar molt bé.
1: I amb els Lluïsos de Taradell, que ja... Ara ja s'ho saben, perquè és el tercer any que venen, no?
0: Sí, exacte. A mi quan la Dolors em diu, busco una copla, dic, per què? Diu, per la sardana, ja dic, agafa els Lluïsos perquè ja tenen la partitura, ho tenen tot, i a més ja l'han tocada dues o tres vegades. Això que abans de començar sempre fan un passe per acabar-ho d'afinar, però no ho van tocar molt bé. I les barcodinenques estaven molt contents, perquè els havia anat molt bé. I a nivell de sardanes, hosti, doncs molt bé, tenim molta gent. Vam fer una samarreta commemorativa, vaig fer 50 samarretes, i en aquest moment hem vengut 37 o 38, ja només ens en queden poques. I s'està venint molt bé, la gent està molt animada, ja m'estan dient per fer cursets, els estic dient, espereu-vos una miqueta, deixeu-me...
1: Reposar. Deixeu-me.
0: I segurament per al mes de novembre ja començarem els cursets per tothom. Ja hi ha gent que s'ha apuntat nova, que ja m'ho han dit, i haurem de fer dos grups, els que ja comencen i els que ja porten una mitja hora una mica més. Allà en si amb aquests grups podem fer dues parts, perquè si no els que en saben una mica llavors s'avorreixen. Ja has de tenir com a mínim dos professors, un que vagi pel grup avançat, diguem-ho d'una manera, i un altre pel grup que estan començant. I res, molta feina.
3: Déu-n'hi-do.
0: Molta feina, i ja estem preparant per l'any que ve, i molta feina. I que no pari.
1: Això és bo.
0: Buscant gent, també, si algú té ganes de venir, evidentment estem oberts, les portes les tenim obertes. Crec que ara farem un bon fitxatge, un xicot jove, que el coneixeu, que em va dir que sí, el Jordi Masnou, que em va dir que sí, aquest és un xicot que va molt a ballar sardanes, ens trobem molt a ballar por ahí, i el tema sardana doncs, el comença a conèixer, i li vaig dir, nen, vine, que necessito que m'ajudis. I no em va dir que no, em va dir que sí. Per tant, ja tenim un fitxatge que crec que aquest pot ser molt important dintre l'entitat. I una o dues persones més grans, però que també volen ajudar. I, doncs endavant, tu.
1: Això és múscul, no? Fa goig.
3: Sí, fa goig sentir-ho així. Molt.
0: Francament, estem molt contents. Vull dir, a mi m'ho dius, ja et dic 4 o 5 anys enrere, i tu li dit no me'n sortiré, o no ens en sortirem. Però no, va canviar la truita fa dos anys,
3: sí.
0: Sortint de la pandèmia, el 23, poder, i fins ara, escolta, la cosa va, però com una moto, com un tiro, tu. Sí. I que duri.
1: Això és el que et volia preguntar. Què has fet o què ha passat perquè hagi canviat això? Perquè això no ha passat només aquí. És una cosa que, a nivell general, no? Hi ha hagut un revulsiu que creus que ha passat o que hem fet?
0: Diem que el revulsiu és a mitges, no? Perquè sí que ha vingut gent, però és gent de mitjana edat cap amunt. Ens falta el jovent. Aquí sí que, mira, aquest dia vam tenir una reunió a la Confederació, una reunió telemàtica, i va sortir aquest tema, i com podíem aconseguir el jovent. Quan parlo de jovent, parlo gent de 20-30 anys, no parlo de nens de 12, no. De 20-30 anys o més, perquè vinguin a ballar sardanes. Clar, jo ja també ho entenc. El tema va sortir i es va dir que el jovent aquests de 20 o 30 anys el que volen és anar a concursar. Més que anar a ballar, el que volen és fer concurs.
1: I hi ha competició.
0: Perquè hi ha competició i perquè quan ja tens una competició hi ha un neguit, hi ha uns nervis, que quan vas a ballar sardanes això no ho tens. Ja intentem fer concursos de colles improvisades perquè la gent s'hi posi nerviosa també, però no és el mateix. Llavors costa molt aquesta gent que vinguin cap a... Que ja vindran. Sentim que quan tinguin 50 anys ja vindran cap a les sardanes. Aquests són el futur de les sardanes, perquè si no, nosaltres també ens acabarem. Però ens costa molt trobar aquest jovent, sobretot cap aquí. Inclús a Sant Feliu, vull dir, no Sant Feliu a tot arreu, perquè parles amb les altres entitats i tots estan igual. Però sí que és veritat que des del 2023, sigui pel Coti per Coti o sigui per lo que sigui, que no sabria dir per què, la gent va descobrir la sardana. I ara... Ara que veuen molta gent, la gent sembla que s'anima més. És més fàcil aconseguir gent quan entens que no pas quan no entens. Perquè quan no entens ningú s'hi vol posar. Pensa que és això, no? Però quan veuen que hi ha molta gent, per exemple, per la festa major, poseu-vos la samarreta de color blau. I esclar, allà hi havia 20 samarretes o no sé quantes samarretes vint de color blau. I la gent deia, què és això? I em venia, Toni, què és això? Són gent que estan a l'agrupació, que estan simpatitzant, socis. Ah, doncs jo també vull. Ah, doncs vinga, som-hi. Però per què? Perquè hi veuen gent.
1: Si no hi veus... Reclam, sí,
0: exactament. Allà on hi ha molta gent, reclames. És allò que diem, no? Si tu vas per la carretera i vols dinar i veus un restaurant que està ple de camions, hòstia, aquí. Vale? Que llavors no t'equivoques, eh? Llavors això és una altra història. Però com a mínim reclam. Doncs això és una miqueta això, no? Llavors, des del 23 va haver-hi aquest canvi. També us he de dir una cosa, vull dir, a vegades la gent anem amb colles. Si enganxes el capdavanter d'aquesta colla, et porta totes les altres. Has de saber treballar qui és la que... En una colla sempre hi ha algú que va davant. Qui és la que revoluciona aquesta colla de gent, no? Si pots enganxar aquesta, saps que enganxaràs a totes les altres. I això també has de jugar-ho, això també s'ha de jugar. Un dels projectes que també hi ha, que no sé si ho podrem fer aquest any perquè tenim molta feina, però sí de cara a l'any, del 2028, sí que volem parlar amb les AMPAs de les escoles i hem d'aconseguir que vinguin nens i nenes perquè creiem que és el futur de la sardana, no Sant Feliu a tot arreu.
1: Bueno, i també
0: vull dir que tenim molta feina.
1: I com que parlar no costa i donar feina tampoc costa, també el que deies abans, que feia anys que no anaves amb els gegants i els gegantors s'han portat amb els gegants, també si un cop hi hagi el CD, també que sigui fàcil fer sonar això, doncs per què no poden ballar unes sardanes els gegants d'aquí Sant Feliu?
0: Sí, també.
1: Per exemple.
0: Que sí.
1: No?
0: Ja amb els geganters, bueno, la gent que hi ha allà els coneixia, però no hi havia treballat mai, no hi havia treballat mai amb ells, i sí que havíem tingut allò que parles, però parles de coses banals del temps i aquestes coses. I ara, doncs, clar, estan una hora i mitja amb ells, doncs parles de coses d'entitat, i tenen, ja m'ho va dir, és que tenim molts problemes i això. I, bueno, no us preocupeu, jo fa 4 anys enrere em sap que hauria de tancar la barraca, vull dir, si és de clar t'ho dic. Vull dir que això a vegades fa un tomb i de cop i volta tot apareixen aquí, comença a venir gent i no... Vull dir, el que no podeu fer és plegar. Això sí que no es pot fer, perquè si plegues l'has cagada. Perquè a mi m'ho deien, Toni, pleguem. I jo li deia, plegar no. Si vols només farem billar, és igual. Farem billar i prou, però l'entitat ha d'estar oberta. Per què? Perquè llavors ve el tomb i si està tancat ja no, aquest tomb és impossible.
1: S'ha d'aguantar la línia de flotació, no?
0: Exactament. No pots enfonsar. Has d'anar sempre poc a poc, si tu vols, però tancar mai.
1: Molt bé, doncs va, farem sonar una sardana més. I el que hem dit de dites, has dit que has de ser persistent aquí, doncs és el que fa la gota d'aigua, no? Que va clic, clic, clic. Doncs una peça més que també va sonar a la ballada de Festa Major amb la Cobla Catalunya. Em sembla que és una d'aquestes cobles que ja són història, oi? Sí. Doncs, però és igual, també tenim els músics aquí dins de l'estudi i ja es posaran a bufar i podeu escoltar com sona aquesta gota d'aigua. Som-hi.

0: Doncs...
1: Una gota d'aigua.
0: Gota d'aigua.
1: Una gran sardana, eh? Una gran sardana del Pere Mercader. Encara que... com bueno, ja ho hem explicat alguna vegada, sí. No? Que en Pere Mercader, doncs...
0: Aquesta tenia... sardana és molt bulladora.
1: Exactament. Tenia un pseudònim que es deia... Que es diu Joan Caldés. Va néixer a l'Escala, un altre compositor que va néixer a l'Escala el 1885 i es va morir a Cassà de la Selva el 1969. Gran compositor de sardanes, també va fer molt, quasi bé 400 sardanes va fer aquest senyor. I el seu pare era el Rosem Mercader, que és el que també va ensenyar en el, uh-huh. el que hem fet abans, com es diu?
0: En el Xaixo.
1: En el Xaixo, exacte.
0: L'avi Xaixo.
1: L'avi Xaixo. Doncs el seu pare li va ensenyar, evidentment, en el seu fill, sobretot a tocar la tenora i el tible. Llavors ell doncs, va estar molts anys a l'Orquestra Salvatana i fins a la Guerra Civil, que llavors aquí la cosa doncs, ja es va parar tot. I el 1942 doncs, va estar a l'Orquestra Hispània, que aquesta orquestra tampoc ja no existeix, i després va passar a la Principal de Llagostera. Com us dic, 400 sardanes aquest senyor, i com que les tocava molt tècniques, perquè era una persona que no només feia això, sinó que també feia sarsueles i feia coses de més per guanyar-se la vida, perquè només amb la sardana sola no es podia guanyar la vida. Per tant, els compositors i la gent balladora els deien, home, fes alguna sardana balladora. I va dir, jo us faré sardanes balladores, que en va fer 10 o 12, però no em posaré Pere Mercader, sinó que em posaré Joan Caldés. I aquesta sardana la va fer el 1945, la Gota d'aigua, que també és una de les sardanes que es posa molt i que tot, bueno, avui en dia encara te la demanen els balladors.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs va, una més. I seguim endavant. I us hem dit que avui seria un programa que ens l'agafem en calma, que un programa normal, tranquil, i que el fem a poc, doncs un programa normal no és normal si no hi ha una licència d'un sardanista, no? Doncs som-hi. I si hem de seguir parlant de festa major, què millor que fer passar els Strombergs? Aquests venen del Berguedà i escolteu-los perquè ja veureu quina festa major ens porten aquesta colla. Som-hi.

0: Doncs Strombers, de música ska i rumba, que a mi m'encanta.
1: Ah, no, bé, a tu t'agrada, no? Sí. Sí. Per la cara que poses...
0: I té, va dir, ja, també té la mala sort que fa 4 anys van perdre el cantant, el que cantava aquesta cançó, va morir amb 50 anys.
1: Ostres.
0: Un càncer que va ser fulminant, però segueixen.
1: Però si són gent gran ja, no?
0: Mantenen gent... l'ànima... Sí, són 50 anys. Ja fa uns quants anys que...
1: No són jovent de 20 anyets, eh?
0: No. Ara sí, entren més gent jove i estan regenerant, però no paren, és el que té de bo. I nosaltres no parem tampoc. I si fem parlar de sardanes, tenim una agenda per desgranar que encara fa bon temps i d'actes diria que també anem plens. Doncs va, que passi la trinca i anem a ballar sardanes.

0: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 27 ballades i 4 plecs, només, eh? I això que estem al mes de finals de setembre, ja. Però la cosa està... Bueno, és que aquest dia ho dèiem, eh? Hi ha tanta activitat sardanista que tens tant a triar que no saps on t'has d'anar, perquè tothom et diu, vindràs, que vindràs, que vindràs.
1: Has de quedar malament a més d'un lloc, oi?
0: Dius, hi ha un puesto, sí, dos o tres, ja no. Bé, comencem, va. Aquest dissabte, a les 11 del matí, tenim a la plaça de la Sagrada Família de Barcelona, tenim una ballada amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a les 11, eh? A les 12 tenim una altra ballada a Castellví de Rosanes, amb la Copla Contemporània. També a les 12, que és Festa Major, a Llanars, amb la Copla Genissenca. A la 1, que també és Festa Major, Artesa de Segre, amb la Copla Salvatana. Llavors ja passem a la tarda, aquest dissabte a la tarda, Caldes de Malavella, la principal de Llobregat, una ballada a les 5 de la tarda. A Llanars, una altra vegada, fan una altra ballada a les 5 de la tarda amb la Flama de Farners. O sigui, tenen una al dematí i una a la tarda, aquests, eh? A 6:15, amb la Festa de la Mercè, tenim a Torrella de Montgrí, a 6:15, la Copla Foment de Montgrí, que també és una ballada. I aquí ens apareix el primer aplec, 28è aplec de la Sardana de Rubí, amb la Copla Juvenil de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal de Llobregat. Comencen a 6:15 i pràcticament fins a les 10 del vespre. Un altre plec, el tercer plec de la Sardana, a la Canonja, amb la Copla Cossetània. Comencen a 6:45 i fins a les 10. Una ballada al Vendrell, a les 7 de la tarda, amb la Copla Reus Jove. Una altra ballada a Flix, a les 7 de la tarda, a Mirant Font, amb la Copla Mirant Font. No l'havia sentit mai, aquesta copla. A les 9 del vespre, a Roses, la principal de Banyoles, una altra ballada. I fins aquí el dissabte. Ara comencem el diumenge, per Festa Major, a Palol de Revardit. Tenim la principal de Porqueres,

0: amb una ballada. Una altra ballada a Ripoll a les 11 del matí amb la copla Canigó. Aquí ens apareix un altre plec, 51è plec de la sardana Sant Cugat del Vallès. Mediterrània, juvenil, el Sabadell, la principal de Llobregat i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Comencen a 12:15 i a 16:45 de la tarda a Sant Tornem-hi. Una ballada a Sils, a les 12 del migdia amb la Flama de Farners. Una altra ballada a Prat de Llobregat, al Prat de Llobregat a les 12 del migdia amb la copla Baix Llobregat. La copla contemporània la tenim a Barcelona a les 12 del migdia per la Festa Major dels Indians. A Calafell tenim la Juvenívola de Sabadell, també amb una ballada a les 12 del migdia. A Vidrà, Lluïsos Copla, a 12:15, també una ballada. Al Gaire, la Juvenívola de Gramunt, a la 1 del migdia, ballada. Vallfogona de Balaguer, amb la copla Montgrins, a la 1 del migdia, també una ballada. Una altra ballada a Cervià de les Garrigues, amb la copla Tàrrega, a la 1 del migdia. Artesa de Segre, amb la Nova Vallès, a la 1, una ballada. Aquí ens apareix un altre plec, la plec de Constantí, a 16:45 de la tarda, amb la Reus Jove, al pati de les Escoles Velles. Però només hi ha una copla, vol dir que deu ser una copla, o fan dues ballades, no sé com ho fan. Una ballada a Ventalló, amb la principal de Porqueres, a les 5 de la tarda. A Llanars, a les 5 de la tarda, amb la copla Sol de Banyuls. La copla Marinada a la plaça Sant Jaume de Barcelona, a les 5 de la tarda. Sant Pere de Ribes, amb la copla Catània, a les 6 de la tarda. Abrera, amb la copla Sabadell, a les 7 de la tarda. I per última, una ballada a Blanes, amb la Flama de Farners, també a les 7 de la tarda. Bé, per triar, per remenar i per fer el que vulgueu.
1: Que no falten.
0: Que us dic sempre, entreu a la pàgina Legenda Som Sardana, que aquí trobareu doncs el que és totes les ballades que us acabo de dir i els aplecs. I possiblement si aneu a notícies us sortirà potser també algun concert o alguna cosa d'aquestes. Per tant, entreu, remeneu i segur que trobareu el que busqueu.
1: Molt bé, doncs ja ho tenim, una més.
0: Si van a notícies trobaran la notícia de
1: la
0: menció d'honor que ens van donar a Sant Feliu. Eh?
1: També va sortir publicat. Són notícies importants.
0: I tant.
1: Va sumar d'anys.
0: Sí, quan ho vaig comunicar a la Confederació em van dir, passa'm coses, que això ho hem de publicar.
1: Clar que sí. Molt bé, doncs nosaltres seguim amb una peça més i aquesta es va saltar també amb força calor en el parc de Can Xifreda el dia 11 de setembre. Que no ho hem comentat, però acabat de les mencions d'honor es van fer un parell de sardanes amb música registrada. Ho diem fluixet, oi?
0: No, ja ho pots dir-ho alt, ja, no pateixis. Per dues.
1: Amb música registrada, sense descans.
0: Hosti, sí.
1: Això
0: aquí,
1: sí.
0: Aquí sí que ens van matxacar molt.
1: Van apretar el botó i el disco no va parar. Va anar girant fins que es va acabar. Però una de les sardanes que va sonar va ser Per tu, Sílvia. Per tant, doncs, la fem sonar avui a veure com sona. Som-hi.

0: Bé, per tu, Sílvia.
1: Per tu, Sílvia.
0: Una gran sardana del Cifri Galvany, una bellíssima persona, ja sembla que ja us ho he dit moltes vegades, que a nosaltres ens va fer una sardana que se'n diu El Balcó del Vallès, i que estem, bueno, una bellíssima persona. No us ho dic com a anècdota, vam pactar un preu per la sardana aquesta que us estic dient, i quan la vam estrenar a la plec, no me recordo l'any, a la plec, quan va ser l'hora de cobrar, em va dir, no vull cobrar, no vull cobrar.
1: Carai.
0: I diu, no, no, no, el tracte és el tracte, i clar, aquestes coses es fan de paraula, no hi ha contractes ni hi ha res aquí. I li vaig dir, no, hem quedat un tracte, i el tracte és el tracte, i tu cobres. Però en aquell moment no ens volia cobrar, perquè estava tan content que no volia, no ens volia fer gratis.
1: Bé, és el que passa amb els artistes, no? Que valorar l'obra que han fet no tenen...
0: No, no, jo li vaig dir, vull una sardana a les teves, fes-me-la, i vam acordar un preu que sembla ara, no sé si eren 500 o 600 euros, eh? No me'n recordo ben bé. I quan va ser el dia de l'estrena, la nova plec, de ser que me'n recordo perfectament, li vaig dir, té, qui tens? I em va dir, no vull res. I vaig dir, com que no vols res?
1: Això no és.
0: Vull dir, us ho dic perquè per la persona...
1: Un detall.
0: Un detall, una gran persona. Aquesta persona va néixer a Cabrils el 1936 i ens va deixar partint el 2024, fa poc. Va fer com 140 sardanes, eh? I algunes habaneres, perquè també li agradava molt el tema de les habaneres. Us podria explicar que a partir dels 10 anys ja va estudiar solfeig, als 15 anys també... va fer la primera sardana, que es deia Enyorances, que la van estrenar amb la Cobla Ciutat de Girona. Llavors li va venir la Mili, se'n va anar a la Mili, però ell va continuar estudiant allà a la Mili, a Manresa, perquè diu que va fer la Mili a Manresa. I bé, tot sempre ha sigut estudiar, perquè va fent, doncs, per ser que va ser un gran músic. Uh-huh. I una bellíssima persona. Que vaig anar-hi el dia que li van fer l'homenatge a Cabrils, i que era pobre, ja estava a les últimes.
1: Sí, sí.
0: Sí, anava amb una queda de rodes.
1: Vam parlar amb la filla.
0: Exactament.
1: Sí, sí.
0: I l'home estava molt fotut ja, i li va fer un gran homenatge en el seu poble. Vaja, tot el poble.
1: Molt bé. Doncs ja anem rematant això. I en tenim un altre més a punt. Que quina copla hem fet passada, Albert, que...
2: La Bisbal.
1: La principal de la Bisbal. Sí. Doncs la principal de la Bisbal ens faran escoltar i ballar. Cantem i ballem, també una més que va sonar per Festa Major. Endavant.
0: Cantem.
1: Un apunt, no cantem, sinó que saltem i ballem. No, Albert.
2: Diguem.
1: Estàs buscant...
2: Estic buscant saltem i ballem.
1: Doncs penso que escoltarem cantem i ballem.
0: Ah, vale.
1: Hi ha hagut un error tipogràfic i escoltarem una
2: i
1: que no va sonar.
2: Difícil, sí.
1: Per tant, descobrim una sardana que no salten, sinó que canten.
2: Vinga.
1: Sí, doncs saltem i ballem. Som-hi. Sí que va? Sí.
2: Aquí està la copla.

0: Doncs, cantem i ballem.
1: Sí, sí, al final m'he equivocat jo, eh? Jo pensava que era saltem i ballem i no és cantem.
0: Masses sardanes tenim.
1: Tenim moltes sardanes.
0: Doncs ja ho tenim, això. Us emplacem pel dimecres que ve. I, com sempre, moltes gràcies per ser-hi. Us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i, sobretot, moltes sardanes. Fins dimecres que ve. Passi-ho bé.
2: Passi bé.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

dip trip, dip

Benvinguts a Top Sound, la classificació musical internacional on cada cançó representa un país diferent. 8 països, 8 cançons, un sol viatge per tot el món. Això és Top Sound. Des d'Itàlia arriba Angelo Ticli amb Solo l'amore vincerà, una cançó plena d'esperança i emoció, amb un missatge clar: l'amor sempre pot trobar el seu camí. I aquesta setmana és el número 1 de Top Sound.

the KGB.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Entra en acció, emergeix enmig del tedi de la pol·lució.